0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès.
7: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
6: El 91.2 de l'FM.
7: Al web montornès.cat/ràdio.
6: A Twitter, @radiomontornès.
7: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
6: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Doncs nosaltres marxem amb la Yuri i aquesta canció, cançó clàssica d'Este Amor, ja no se toca, una cançó que ens recorda altres èpoques, altres moments. Nosaltres us recordem que tornarem demà dijous, que demà anirem cap a la biblioteca de Montornès, parlarem amb el Jorge Martínez i també tindrem novetats i propostes cinematogràfiques amb el José Luis Cano, el nostre company que tots els dijous ens porta una mica de cinema. També farem repàs d'algunes de les mocions i propostes que es van portar al darrer ple del mes d'octubre. Però tot això serà demà. Miquel, que tinguis una molt bona tarda.
1: Igualment, Núria, per tu i per tothom que ens escolta i que ens ha fet companyia al llarg d'aquestes dues hores de directe.
0: I tant. I sobretot, si teniu oportunitat, ja sabeu, part de la serralada litoral, camineu una mica, voltegeu, aprofiteu que encara tenim bon temps, bones temperatures i, ja sabeu, demà tornarem aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès, tot i que la companyia de la ràdio, les 24 hores. Bona tarda i fins demà.

Howard Carter va néixer el dissabte 9 de maig del 1874 a Chowfham, al Regne Unit. Va ser un arqueòleg i egiptòleg molt reconegut, famós per haver protagonitzat un dels descobriments més importants de la història. I és que el 1922, a la Vall dels Reis, Howard Carter va descobrir la tomba de Tutankamon. Howard Carter va néixer al maig del 1847 al Regne Unit, sent el més jove d'11 germans. Carter va créixer al nord de Norfolk i no va rebre, que consti, una educació formal. Ara bé, el seu pare, artista de professió, va ensenyar-li els fonaments del dibuix i de la pintura. I Howard Carter els devia aprendre prou bé, doncs als 17 anys ja es trobava a Egipte copiant inscripcions i pintures, participant a l'excavació de Beni Hassan, un dels emplaçaments que més han abastit els museus egipcis. Des del 1891 i fins al 99 va ser membre de la Missió Arqueològica Britànica a Egipte, col·laborant amb l'egiptòleg Flinders Petrie. En aquells anys va participar directament del descobriment de les tombes del faraó Tutmès IV i de la reina Hatshepsut. Però el seu gran descobriment encara trigaria 20 anys en produir-se. L'any 1899, Howard Carter va començar a treballar al Servei d'Antiguitats Egípcies, que va abandonar 6 anys després per desavinences amb els seus superiors. L'any 1907, el seu camí es va creuar amb el de Lord Carnarvon, un noble anglès entusiasta de l'arqueologia. L'aristòcrata va proporcionar a Howard Carter els fons necessaris per continuar amb les excavacions, buscant l'èxit d'una gran troballa. 28 faraons van ser enterrats durant 420 anys a la Vall dels Reis i prop de 50 equips d'arqueologia havien anat trobant, una a una, la majoria de tombes a finals del segle XIX i principis del XX. Un d'aquests egiptòlegs, Theodore Davis, va declarar el 1914 que el jaciment estava esgotat i que poca cosa més hi havia per desenterrar. Però vet aquí que es va trobar fragments d'objectes amb el segell de l'anomenat rei Nen, Tutankamon, que seguia amagat entre la sorra. Howard Carter ja tenia un objectiu: trobar la tomba de Tutankamon. Durant 6 anys va remenar les dunes, sense trobar gaire cosa més que sorra. I mentrestant, el seu patrocinador ja s'havia gastat 25.000 lliures, que si ara són una morterada, imagineu-vos fa un segle. Així doncs, Carnarvon va donar l'any 1922 una última oportunitat a Howard Carter. O trobava la tomba de Tutankamon, o es tancava l'aixeta.

0: El 4 de novembre del 1922, en el seu últim intent, Howard Carter va trobar la tomba de Tutankamon i, a més, la va trobar intacta, sent de llarg la millor conservada de tota la vall. Juntament amb el seu mecenes, el 16 de febrer del 1923 van aconseguir obrir la càmera funerària i es van convertir en els primers en veure el sarcòfag del faraó Tutankamon, la troballa més important de l'antic Egipte. Carter i el seu equip, coordinats amb el govern egipci, van retirar i catalogar prop de 5.000 objectes durant 10 anys, tots disposats en 4 càmeres al voltant de la sepultura del faraó. Van trobar-hi mobiliari, carros, armes, vestits, menjar i multitud d'objectes quotidians. El gran valor de la troballa es deu a que la tomba de Tutankamon, a diferència de totes les altres, no havia estat saquejada pels lladres durant els milers d'anys que va estar amagada, de manera que es va poder recuperar un patrimoni molt valuós. Pel que fa a la cambra funerària, s'hi van trobar 4 capelles de fusta recobertes d'or, encaixades cadascuna dins de l'anterior. Dins de l'última hi havia la mòmia del jove rei, del faraó Tutankamon, que sobre les espatlles i tapant-li la cara duia una màscara d'or. 13 capes de lli envoltaven la mòmia del rei i entre els plecs hi havia més de 150 joies i amulets. Els enterraven ben engalanats, no fos cas que ho necessitessin. Howard Carter havia trobat la tomba de Tutankamon i s'havia convertit en un dels arqueòlegs més reconeguts de tots els temps. Esperonat per l'èxit, Howard Carter va anunciar el 1931 la seva intenció de buscar la tomba d'Alexandre Magne, a l'Àsia Menor, però el projecte no va arribar a realitzar-se. De fet, el seu equip havia estat perseguit per l'anomenada maledicció del faraó. Es diu que la desgràcia i la mort seguiran els qui desenterrin la tomba d'un faraó, i el cert és que diversos expedicionaris de Carter van morir en circumstàncies ben estranyes durant els anys 20. Ell, però, va trencar el malefici vivint fins al 1939. Havia dedicat els darrers anys de la seva vida a assessorar museus i col·leccionistes. I qui millor que Howard Carter per fer aquesta feina, després d'haver estat el gran descobridor de la tomba de Tutankamon.
1: Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.

0: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Éxitos encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar.
3: La música que quieres escuchar
2: en Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
5: La mejor música en Radio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar, en Radio Montornès.
1: A Radio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

seguint la nit busquent la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts ha reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys, en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat de les eleccions generals també del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita pels drets socials i la defensa nacional han d'anar de bracet. Ha acusat també Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís de posar Catalunya per davant dels interessos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el govern espanyol treballa perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals. Així ho ha assegurat el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis més afectats del Vallès Oriental. Prieto ha admès que la convocatòria electoral pot dificultar l'agilitat dels tràmits, però ha assegurat que no serà un obstacle. I, de fet, en aquest sentit, els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver surant al mar a la costa de Sitges. Al Garraf, segons els agents, el cos està en avançat estat de descomposició i això complica les tasques d'identificació del cos i no descarten que sigui d'un dels dos desapareguts durant els aiguats de fa dues setmanes. Podria ser o el menor de 12 anys de Granollers o bé el jove de Pineda de Mar. Tots dos van desaparèixer durant l'episodi de pluges intenses a principis d'octubre i els bombers encara els estan buscant. I fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. N'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: Caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat de DIF que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
1: I, de fet, avui continuen les afectacions i, a més, un robatori de cable entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla provoca retards en els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona. Pel que fa a la carretera, diversos accidents també compliquen la mobilitat. El més important avui és l'AP7 a Subirats, que deixa només un carril obert en sentit Tarragona i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions i s'estan realitzant també tasques de neteja i es recomana altres vies com la Nacional 340, la C32, la 2 o bé la C15. A banda, també hi ha un altre accident a l'AP7 a Garrigàs i un altre a la Nacional 2 a Fornells de la Selva.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès 91.2 FM.
4: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: El 91.2 de l'FM.
3: Al web montornès.cat/ràdio.
2: A Twitter, @radiomontornès.
3: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès. 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts han reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat també de les eleccions generals del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita dels drets socials i la defensa nacional han d'anar del braç i ha acusat Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís més de posar Catalunya per davant dels ingressos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys, desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Illa ho ha anunciat precisament durant l'ofrena a Lluís Companys, coincidint, com dèiem, amb aquest 86è aniversari del seu afusellament. Ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor. La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona ha mort aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigues, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. Posteriorment s'ha reobert un carril, però encara ara es mantenen retencions de 4 quilòmetres. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guany a les carreteres, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda d'aquestes afectacions, hi ha un altre accident a la C25 a Espinelves que dificulta la circulació i un altre a la C32 a Arenys de Mar. I els bombers han fet 1.610 actuacions al medi natural entre el gener i el setembre, un 12,3% més que en el mateix període de l'any passat i la xifra més alta de la sèrie per aquests 9 mesos. Dos de cada tres serveis han estat rescats de muntanya amb 1.057 actuacions, mentre que les recerques de persones perdudes es mantenen estables amb 306 casos. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: El 91.2 de l'FM.
3: Al web montornès.cat/ràdio.
2: A Twitter, @RadioMontornès.
3: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
4: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: bonita, bonita.
1: Tots els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
2: Las mañanas de Radio Montornès.
3: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Aquí estem el Miquel Zafra i la Núria Catxan, prestos i dispuestos a compartir amb tots vosaltres aquest temps de ràdio. Montornesencs, montornesenques, comarca, què tal, com esteu? Avui matí de dijous, 15 d'octubre de 2026, estem a meitat de mes d'octubre, uau! Ja tenim tots els torrons, mantecaus i polvorons allà exposats a cada supermercat. Vull dir que el Nadal ja està a tocar molt abans que el Halloween, que també el tenim molt a prop. Però cada vegada els torrons arriben abans. I em va cridar l'atenció perquè ahir hi havia gent comprant tabletes de torron d'aquestes de supermercat. Vull dir que hi han ganes, no? Al final, no sé, veus el producte i ni que sigui una mica de xocolata, dius, mira, me compro una, no? I fa molta gràcia, la veritat, perquè doncs encara queden uns quants dies, molts, i ja estem pensant en el Nadal. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Què tal?
2: Bon dia a tothom. Com esteu?
1: Doncs aquí estem una mica amb les tosses aquestes del picor de coll, que no estic ni encostipada ni res, però de tant en tant, de tant parlar, la gola doncs juga aquestes passades. Ja estem a dijous, eh? Quina setmana més curta.
2: Setmana curta perquè dilluns vam tenir festa, però sí, setmana que tenim intensa també, radiofònicament parlant, perquè hem tingut moltes coses a fer durant aquests dies, però bé, sí, hem arribat per fi a dijous, ja estem a portes d'un cap de setmana, un cap de setmana que a més, com tu pronosticaves ahir, amb canvi de temps,
1: sí,
2: sí, ja m'he estat mirant els mapes, ja m'he estat mirant tota la previsió que tenim, no només pel cap de setmana, sinó també per tota la setmana
1: vinent,
2: i haurem d'agafar paraigües, capelines, xubasqueros i tot això que tinguem per casa, perquè sembla ser que sí, que tenim un nou temporal, esperem que això, que no faci mal, que no vingui fort, que no sigui tan virulent i tan intens com el que hem passat fa poc.
1: La veritat és que sí, diuen que dissabte caurà bé, esperem que no sigui massa dur i que puguem tirar amb una vida fent vida normal, que és al final el que volem, que plogui però amb normalitat. Avui una notícia molt trista, aquest matí ha estat trobat el cos a la costa de Sitges del menor desaparegut a Granollers durant les inundacions. Tothom ha escoltat i ha buscat el Rami, i un pescador va donar l'avís justament ahir dimecres a la tarda, i el president Illa ha donat el condol del govern a familiars i amics del jove. Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver del menor de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats de fa dues setmanes. La veritat és que fins fa poques hores estàvem buscant pel riu Besòs ja el Rami, i han trobat el cos surant al mar a la costa de Sitges, al Garraf. Un pescador ha donat l'avís als serveis d'emergències dimecres a la tarda. Feia més de 10 dies que aquest noi estava desaparegut i hi havia la recerca en marxa. El nen va marxar de casa durant els forts aiguats a Granollers i la família havia denunciat la seva desaparició. Durant l'ofrena a Lluís, una altra història que en parlarem és d'aquesta ofrena, però ho farem més tard. El noi havia denunciat, la família havia denunciat la seva desaparició. Ahir tornaven sobre les passes del nen buscant el darrer lloc on havia estat. Sembla ser que havia entrat en un hotel, però després el van perdre la pista, i avui han confirmat aquest matí, fa uns quants minuts, que es tractava del cos del Rami. Una trista, molt trista notícia.

0: Com dèiem, el president Illa estava a aquesta ofrena de la que parlàvem, de Lluís Companys, en l'aniversari del seu afusillament, i és en aquell moment que ha donat el condol a la família i als amics del noi, de manera oficial. Res, aquesta és la trista notícia amb la que ens hem trobat avui, dijous, i les esperances de trobar el Rami en vida doncs, han desaparegut de cop. Des d'aquí doncs, també el condol a la família de Granollers d'aquest noi i doncs, ja veieu, aquests aiguats que hem patit fa 10 dies ens han deixat massa morts i massa moments per oblidar. Ni que sigui, encara s'està treballant. Ahir vèiem un vídeo de l'alcalde José Montero també a les xarxes socials explicant com s'estava treballant per recuperar camins i vies de pas, perquè avui la veritat és que tots sabem de tot i és curiós perquè opinem també i ho fem a les xarxes socials de tot el que està succeint. En comptes d'informar o anar a canals oficials i saber què és el que està passant. Doncs ahir l'alcalde parlava d'això.
1: Que nosaltres lleguem al zoo i al Camp de Go. Hola, com segur que ja sabeu, ja està obert el camí de que nosaltres lleguem al zoo i al camp de golf d'accés des de Vallromanes cap a Montornès, cercant una alternativa perquè hi ha aquest tall de la carretera que comunica amb el Masnou i que genera moltes dificultats de mobilitat. L'altre sentit, que seria de Montornès cap a Vallromanes, s'està fent, com aquests darrers dies, a través del camí de Camp Vilardell. Vull aclarir alguns malentesos que s'han produït en cap de setmana que es qüestionava l'actuació que havíem fet nosaltres respecte a aquest primer camí. Vull deixar clar que la nostra obligació és solucionar els problemes, així ens hem compromès com a municipi veí i estem gestionant una crisi desbordant per tothom, però un factor molt important és garantir la seguretat. No tindria sentit que es talli una carretera per motius de seguretat i que els desviaments que fem com a camins alternatius no reuneixin aquesta seguretat. Per tant, en el camí de Camp Vilardell, durant tot el cap de setmana, hem intentat garantir la circulació en els dos sentits. Des del primer moment, les nostres patrulles de policia local van estar allà i van dedicar molts esforços. Després van venir les alternatives del semàfor, per tal de que així es pogués fer, i també la col·laboració dels agents tant de Vallromanes com a Vilanova. Però no ha funcionat. I per tant, com que havien de posar per endavant la seguretat, de fet heu de saber que va haver-hi quasi un cotxe que va volcar la nit del dissabte, no ens va quedar més remei que proposar el tall en un sentit dels dos. I vam acordar amb Vallromanes que el millor era el sentit des de Vallromanes cap a Montornès. I així hem funcionat. Per tant, que li quedi clar que no hi ha hagut ni cap decisió arbitrària, ni cap caprici per part ni d'aquest alcalde ni del municipi de Montornès. Sempre hem plantejat garantir la seguretat. I és ara que disposem dels dos camins que ho podem fer amb un sentit i l'altre. Jo això ho volia aclarir perquè nosaltres, els alcaldes, els ajuntaments, estem per ajudar i per solucionar el problema i res més lluny de generar dificultats. I també vull aclarir una cosa. Aquesta circulació per als camins per buscar l'alternativa genera una saturació de trànsit en entorns del nostre municipi, al barri del Castell, al camí de l'Ajustada, i jo demano la comprensió d'aquests veïns, però la comprensió de tots els municipis de l'entorn, que això genera certes molèsties que nosaltres estem disposats a assumir, que jo li demano aquesta solidaritat als nostres veïns i veïnes, però que siguin comprensius. Per tant, tothom ajuda i esperem, com ens han dit, que s'acceleri la reparació d'aquest pont i que el més aviat possible es pugui obrir la circulació per la carretera. Així que moltes gràcies.
0: Doncs aquest era el comunicat que feia l'alcalde de Montornès, José Montero, per aclarir alguns dubtes o mals entesos que havien sorgit referent al camí que s'havia habilitat en anada i tornava per poder accedir a la carretera que va a Vallromanes. Doncs res, és el camí de l'Ajustada en sentit únic de circulació per connectar Montornès i Vallromanes. S'han intentat buscar solucions, però clar, nunca llueve a gusto de todos. És allò que passa, no? Res, després de tot això, doncs ja sabeu, encara s'estan treballant per tornar a la normalitat, tot i que molts jocs, com la zona esportiva o el casal de cultura, es trigarà molt de temps i esperem a veure com va tot això. Bé, Miquel, anem, si de cas, a la informació d'àmbit local, perquè avui recordem que l'Ajuntament ha elaborat una guia orientativa per ajudar les persones afectades pel temporal al poble a reclamar els danys materials i accedir a les possibles compensacions i ajuts econòmics. Es recomana fotografiar tots els desperfectes o gravar vídeos, conservar els objectes malmesos fins que els pugui valorar un pèrit i guardar les factures i tiquets de reparacions i les despeses urgents. En aquests casos, les indemnitzacions van a càrrec del Consorci de Compensació d'Assegurances, sempre que es disposi d'una pòlissa vigent. Si per part de les companyies asseguradores es rebutja la cobertura o es considera insuficient la valoració emesa pel pèrit, es pot rebre un altre tipus d'assessorament de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. A més, el consistori ha activat un dispositiu d'acompanyament personalitzat per les persones, comerços o indústries afectades. Podeu consultar aquesta guia de la que estic parlant al web de l'ajuntamentmontornès.cat. Més coses que vull explicar, i és que ha quedat obert el termini per presentar propostes als pressupostos Mas 30 Cosmos 2027. Les persones majors de 30 anys podran presentar idees d'activitats comunitàries fins al 13 de novembre. Poden fer-ho en línia al formulari habilitat al web montornès.cat/Mas30Cosmos o bé a les urnes ubicades a diversos departaments equipaments municipals. Doncs ja sabeu, obert també a tota la ciutadania. Per presentar una proposta cal formar grup, ja sabeu, com mínim en 3 persones majors de 30 anys que les posaran durant l'assemblea Mas 30 Cosmos el 21 de novembre de 6 a 8 al Teatre Margarida Xirgo. Un cop debatudes i votades totes les iniciatives, el grup motor de cada activitat liderarà amb el suport econòmic tècnic de l'Ajuntament el seu projecte. Doncs oberts als Mas 30 Cosmos. I una de les iniciatives del Mas 30 Cosmos és tornar durant unes hores a la discoteca Stopping. La cita serà al Margarida Xirgo dissabte 17 d'octubre. El Teatre Margarida Xirgo es transformarà un cop més en l'antiga discoteca Stopping per recordar alguns dels èxits que sonaven a l'època dels anys 80, aquest dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda, i de 6 a 10 i mitja tornaran a sonar els grans èxits de l'època a la sala gran del Teatre Margarida Xirgo, al mateix espai que abans ocupava la discoteca Stopping. L'objectiu de l'activitat s'emmarca en els pressupostos participatius Mas 30 Cosmos i d'alguna manera es tracta de recuperar l'espírit d'aquell punt de trobada setmanal per al jovent del poble als anys 80. També us vull recordar que el 20 d'octubre, una mica més enllà, ja la propera setmana, el Teatre Margarida Xirgo acull la gala dels Premis Eines 2026 a 6:45 de la tarda. L'acte està organitzat per la Càtedra d'Emprenedoria i Innovació Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i compta amb el suport de 3 ajuntaments de la zona, que són el Vallès Oriental i dels Consells Comarcals, també del Vallès Occidental i de la Diputació de Barcelona. Els Premis Eines reconeixen projectes impulsats des de l'economia social, des del cooperativisme, l'emprenedoria amb propòsit i la innovació social. A més de donar el guardó, també es presenta el nou anuari d'emprenedoria, economia i innovació social 2026. Doncs res, ja sabeu, es farà aquí al Teatre Margarida Xirgo. Ah, i per cert, volem parlar dels equips especials del Club Bàsquet Vila de Montornès, que arriben al més alt de les Especials Olímpics Tarragona 2026. Els equips C i A del club de bàsquet Montornesenc han aconseguit les medalles d'or i argent, respectivament, mentre que el conjunt B ha acabat en sisena posició. Les Olimpiades han aplegat més de 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual d'arreu del món. El club bàsquet Vila de Montornès està d'enhorabona. Els seus tres equips especials han triomfat a les proves de bàsquet dels Jocs Especials Olímpics 2026. Felicitats als nostres equips especials del club bàsquet Vila de Montornès. I dit tot això, doncs estem als 91.2 de la FM, ja ho sabeu, som un clàssic ja, amb més de 42 anys d'emissió. Ens trobareu també a l'app, a la TDT, a la ràdio.montornès.cat i de 1 a 3 de la matinada ens trobareu al territori nocturn. Benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Comencem, com sempre, amb una mica de música i esteu preparats? Doncs vinga. Aquí la tenim, és Shakira, ciega, sorda i muda. Benvinguts i benvingudes a la ràdio. Aquí, justament, mudos, lo que se dice mudos, no estamos.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Bé, doncs recordeu que avui tenim dies internacionals, que no ens hem oblidat, que avui és el Dia Internacional de les Dones Rurals. Cada 15 d'octubre se celebra aquest dia amb l'objectiu de reconèixer a les dones del camp per la contribució que fan al desenvolupament rural i l'erradicació de la pobresa i la millora en la seguretat alimentària. Felicitats. També és el Dia Mundial del Rentat de Mans. No ens podem oblidar, vam patir el Covid, encara ho recordem, i és indispensable el rentat de mans continu per evitar bacteris i virus. I també és el Dia de la Resolució de Conflictes. Bé, avui 15 d'octubre és Santa Tamara, Teresa de Jesús i Sant Leonardo. Felicitats a elles i a ells. I que tingueu un dia meravellós. Felicitats també a Luis Luque Durán, per molts anys, a Aurori Camacho García, felicitats, Aurora, i a totes les persones que avui estiguin d'aniversari. Que tingueu un dia meravellós. I anem ja a la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Doncs escoltem el Jordi Urios. Bon dia, Jordi.
4: Bon dia. Avui s'esperen intervals de núvols a Barcelona, amb tendència a la tarda a cel menys ennuvolat i durant el matí al litoral i al prelitoral predomini dels núvols baixos sense descartar-se alguna precipitació feble o algun ruixat aïllat a l'extrem sud del litoral. També durant les primeres hores del matí no es descarten bancs de boira a les depressions de l'interior. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes baixen al litoral i al prelitoral i sense canvis a la resta. Avui les màximes seran de 27 graus a Igualada, 26 a Manresa i Rubí, 25 a Sabadell i Vilanova i la Geltrú, 24 a Barcelona i Vic, 23 de màxima a Mataró. Les temperatures començaran a baixar a partir del dissabte i ho faran de forma més notable a partir del diumenge, ja que s'espera un canvi de temps significatiu a causa d'un talvec sobre la península, el probable aïllament d'una dana al nord peninsular i l'entrada d'una massa d'aire fred que comportarà el diumenge pluges que podrien ser molt fortes i, a més, registrar acumulats importants. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable amb predomini de la component sud. És una informació d'EMET.
3: Gràcies, Jordi. Fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Moreno. La trobareu a l'avinguda 11 de setembre, número 38, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 061, el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local 93 572 1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Bé, anem a fer recorregut. Avui és dijous i avui s'incorpora, és la més tardona, la Maribel Rodríguez. Bravo, bienvenida, Maribel. Ara en parlem. Ella, ja sabeu que és veïna de Montornès i ens parla de temes esotèrics. És sensitiva, molt sensitiva, i per això avui ens proposa un tema molt interessant. Les quatre portes obertes. Ara ens informarà. Avui també és dijous i connectarem amb els companys de la Biblioteca de Montornès. Concretament parlem amb el Jorge Martínez. Ens parla d'algunes activitats i també d'un tema que jo crec que és prou interessant i que potser no tenim massa informació sobre la Biblioteca Digital de Catalunya i què trobem en aquesta oferta digital. Doncs de tot això parlarem amb el Jorge Martínez. I ja una mica més endins, cap a les 11:30, ens visita el nostre company José Luis Cano i amb ell, ja sabeu, el cine a primera línia. Cine, estrenos, novedades i tot allò que té a veure amb el setè art. Aquestes són algunes de les ofertes que us portem en aquest matí de dijous 15 d'octubre.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia hi posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Radio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, ell ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. A banda, també hi ha un altre accident entre dos camions a l'AP7 que deixen més de 10 quilòmetres i mig des de Gelida en sentit sud, i també hi ha dos accidents més, un a la C25 a Espinelves i un altre a la C32 a Arenys de Mar, que dificulten la circulació. I els Mossos han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació de Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dia, al migdia, i la investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...
5: Cafè

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: 1, 2, 3, 4. 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves, a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
4: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Coma, punt i seguit. Activitats i lectura. Els matins amb la Biblioteca de Montornès.
2: Molt bon dia, salutacions cordials i aquí el tenim, és el Jorge Martínez, de nou. A les mañanes, Jorge, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Què tal, com estàs?
3: Molt bé, molt content de retrobar-nos aquí a les mañanes per parlar una miqueta de les coses que fem i farem a la biblioteca.
2: Que a més teniu propostes molt interessants com gaudir de la proposta del Dia de les Biblioteques.
3: Sí, el dia 24 és el Dia de les Biblioteques i nosaltres el dia 23, per commemorar aquest dia, fem una activitat que ens agrada moltíssim, que la vam començar l'any passat i va ser tot un èxit i esperem repetir o inclús millorar les dades de l'última edició. Mm-hmm. I l'activitat no és una altra que venir a la biblioteca a llegir en silenci durant 15 minuts. Volem fer un rècord a Montornesí. Comencem per Montornès, però volem arribar al rècord mundial de
2: molt
3: persones
2: bé.
3: Llegint a la vegada en silenci durant 15 minuts. Llavors, us convidem a tots i totes a que vingueu a la biblioteca a passar divendres 23 una estoneta llegint per demostrar moltes coses, per demostrar que llegir és important, per demostrar que tenim sempre, encara que no pensem que no sempre tenim 15 minuts per parar-nos i poder llegir. I volem que la gent vingui a gaudir d'aquests 15 minuts de lectura aquí a la biblioteca.
2: Molt bé. No hem de fer res. Portar llibre o agafem llibre allà? Explica'ns una mica.
3: Com vulgueu. Si esteu llegint un llibre que voleu continuar aquests 15 minuts, podeu. Que voleu encetar un llibre nou, doncs aquí tenim llibres per avorrir. I ja està. Veniu, agafeu un espai a la biblioteca, el que vulgueu, i comencem a llegir 15 minuts.
2: Molt bé. Això serà el dia 23 a la tarda.
3: A les 6 de la tarda.
2: Molt bé.
3: A més ens fa molta il·lusió perquè tenim la col·laboració de Palau d'Almalla, que s'han oficialitzat com els jutges de les activitats de Montornès i llavors ells i elles són els que fan el recompte de les persones que estaran llegint.
2: Això vol dir que no hem de demanar hora ni res. Anem i au.
3: Sí, anem i a les 6 de la tarda farem sonar una campana i amb aquesta campana començaran els 15 minuts de lectura i ja està. I Palau d'Almalla farà el recompte, com dic. L'any passat, el 2025, vam ser 79 persones llegint. Doncs a veure si arribem una miqueta més enllà. Arribem a les 100.
2: Vinga, va. Doncs una bona proposta aquí a Montornès, intentant doncs, superar el rècord de l'any passat i arribar, com diu el Jorge, al 100. Aquesta és una de les propostes. Jo he començat per aquí perquè em sembla que és molt divertida aquesta proposta
3: sí.
2: I que al final, mira, no t'has ni d'apuntar, simplement posa't una alarma al mòbil perquè jo si no ho faig així després no me'n recordo, no? I ens apropem a la biblioteca i gaudim d'aquesta iniciativa. Però el Jorge, com sempre, ens porta un món de propostes, oi?
3: Mira, m'agradaria, perquè el dia 23... Amb la col·laboració del Consorci per la Normalització Lingüística, just després d'aquesta activitat de lectura en silenci, aprofitem per fer una activitat teatral superdivertida. És una activitat que és per defensar una miqueta la llengua catalana i veure les situacions estrambòtiques de vegades que es generen tant a la feina com a la vida diària, quan tu, perquè creus que l'altra persona no t'entendrà, canvies l'idioma, deixes de parlar català i la veritat que la companyia Freca està tenint un èxit tremendo amb aquesta obra de teatre que podrem gaudir aquell mateix dia 23 a la biblioteca, totalment gratuït. I jo ja et dic, sí, mira, ja és que t'estic un plan perfecto. Vens a la biblioteca, defenses sí. La lectura i la capacitat de lo important que és llegir i la comprensió lectora. I fas exemple, portes els teus fills i filles per veure l'important que és llegir i fer un exemple de com has d'estar cada dia una miqueta llegint. Fas un rècord, que també és divertit, i després ja tens la tarda a les 6:30, comença per veure aquesta obra de teatre que us dic que serà molt divertida i ho passarem molt bé.
2: I tant. Plan perfecte per gaudir aquest 23 d'octubre. Estava mirant el dia dijous,
3: divendres
2: a la tarda. Està molt bé i a més comença el cap de setmana, no tenim excusa. Doncs vinga, tots cap a la biblioteca i a gaudir també d'aquesta obra de teatre. Més coses, Jorge?
3: Mira, doncs ens agradaria parlar de, o m'agradaria parlar d'una activitat que sembla feta a que l'hem demanat ara pel que ha passat amb els aiguats, però és una activitat que tenim programada des de fa molt de temps. És un projecte que es diu RINAMET, que vol dir Riscos Naturals de la Mediterrània, i és una iniciativa promoguda per l'Escola de la Natura del Corredor i la Generalitat de Catalunya per sensibilitzar a la població sobre els riscos naturals i intentar reduir la vulnerabilitat davant del canvi climàtic. Llavors, després tenim aquí una exposició amb 6 plafons informatius que analitzen doncs 11 riscos naturals, com poden ser els incendis forestals, les ventades, les esllavadisses i també les inundacions i riuades. Ara mateix, amb el que ha passat a Montornès, està això, bueno, és un tema sensible. Igualment nosaltres hem cregut que era molt interessant mantindre aquesta activitat que, com et dic, fa mesos que està programada, no anunciada, però sí programada, i us convidem a tots i totes a que vingueu el dia 28 d'octubre a les 6:45, a les 6:30 de la tarda, a la Biblioteca de Montornès, a aquesta xerrada que són els riscos naturals al Vallès Oriental, a càrrec d'un senyor que es diu Joan Manel Riera, que coneixem d'altres activitats que ha passat, que ha fet aquí a Montornès, col·labora amb l'activitat del pas a pas, ha fet diferents formacions i diferents xerrades divulgatives, i és un senyor que sap moltíssim i ens anirà... Bueno, jo crec que són xerrades que obren ments, de veritat, perquè de vegades no som conscients de els petits canvis que podem fer per millorar el nostre entorn.
2: Això vol dir que ens dona consells o tips per millorar? Què podem fer nosaltres davant aquests riscos naturals?
3: Bueno, ens ajuda, ens diu per què és important el que ja estem fent, perquè moltes persones ja estan fent coses molt importants, i que, bueno, com hem de tenir les lleres dels rius, com hem de tenir les diferents parts de la natura perquè siguin menys perilloses i perquè el canvi climàtic, que és un fet demostrat per dades, ens afecti el menys possible.
2: Perfecte. Una interessant proposta, molt actual. Ens has dit que el 28 d'octubre fa falta fer inscripció, podem anar sense cap inscripció?
3: Mira, tenim les inscripcions a Entràpolis, vale? Perquè la gent s'apunti i nosaltres saber quin aforament tenim, però que si arriba el dia i vols venir i no t'has apuntat, vine. A la gent que s'ha de venir sempre, tinguis o no tinguis reserva. Les reserves són per saber on posarem la gent que vingui, però si venen 10 persones més, pues ja les assabrem, no hi ha problema. El que nosaltres volem és que la gent vingui i s'assabenti de les activitats que fem, i sobretot que creiem que aquest tipus d'activitat, a més, després d'aquests dies, és molt, molt, molt important.
2: Perfecte. Doncs és orientatiu i té sentit, perquè, clar, no és el mateix 100 que 50. Però, com diu el Jorge, doncs aprofitem que hi ha xerrades superinteressants, les tenim a la biblioteca a tocar i val la pena. Més coses?
3: Mira, doncs ja no volia parlar tant d'activitats, sinó que volia parlar una miqueta de la biblioteca digital, la biblioteca digital, perquè sempre parlem molt, molt, molt dels llibres que tenim aquí a la biblioteca, però poder... la gent no coneix la Biblioteca Digital de Catalunya, que és, abans es deia l'eBiblio, que té una oferta increïble de llibres, de revistes, de diaris i una secció de fons molt interessant que serien els audiollibres. Sí, perquè molta gent ens diu que no llegeix perquè no té temps, però es passa el dia escoltant podcasts, que estan molt de moda, es passa el dia escoltant la ràdio, perquè també és molt interessant. Llavors, també els recomanem, des de que s'apropin a la eBiblio Catalunya, i amb el carnet de la biblioteca i la contrasenya, que si no la té, és superfàcil d'aconseguir, o tocant-nos a nosaltres, o seguint uns passos que et diu la mateixa pàgina de la biblioteca digital, per accedir a un fotimer, però és que no t'imagines la quantitat de títols que hi ha a la biblioteca digital. És una passada. Per matèria, per autor, i la pots buscar per format. I tens llibres, mira, llibres electrònics ara mateix a la biblioteca digital hi ha 40.521 llibres per escollir.
2: Uau! Això vol dir que nosaltres entrem en aquesta pàgina, si no sabem com, doncs vosaltres mateixos allà a la biblioteca ens ajudeu, entrem i aquí suposo que, clar, estaran classificats també per temàtiques, per abecedari, com etiqueteu, no? I podem buscar qualsevol llibre.
3: Qualsevol llibre. No estan tots, no hi ha tots, perquè, però hi ha 40.521 llibres, són moltíssims.
2: Déu-n'hi-do.
3: I després una secció molt interessant, que a mi em sembla molt interessant, bueno, a part que dic, hi ha 69 diaris, 177 revistes, hi ha partitures, bueno, hi ha un munt de coses. A més, tenim audiollibres, que són que hi havia un temps que els audiollibres estaven una miqueta com... s'escoltaven una miqueta mecànics, no? Que no dava molt plaer sentir-los, escoltar-los, perquè eren així com una màquina llegint, no? Però la veritat que ara tenim aquí...
2: Clar.
3: Tenim unes audicions, unes edicions, perdó, d'audiollibres espectaculars. Jo he estat escoltant una mica, perquè d'aquí unes setmanes farem una formació d'audiollibres per a la gent dels casals de la gent gran aquí a la biblioteca, perquè puguin també accedir a les noves tecnologies.
2: Ah, molt interessant.
3: Per evitar una miqueta això que es diu l'escletxa digital, i farem una formació per la gent dels casals. Però això m'ha impel·lit a parlar amb tu d'aquests llibres, perquè estan superbé. Jo m'he escoltat dos en un parell de setmanes i la veritat que estan molt ben narrats, s'entenen superbé, i hi ha una col·lecció superampla de gairebé 3.000 llibres en audiollibre, que són moltíssims.
2: I clar, tu vas fent coses i a la vegada estàs escoltant aquests audiolibros.
3: Sí, igual que si estiguessis escoltant la ràdio, un podcast o música. I llavors tens... No és el mateix que llegir, perquè llegir amb un llibre, l'acte físic de la lectura va molt més enllà, perquè has d'obrir el llibre, has de sentar-te, has de reposar, has de concentrar-te mentalment, i així té una infinitat de beneficis directament e indirectament de la lectura, no? Directament perquè aprens vocabulari, aprens sintaxi, la sintaxi fa que tu entenguis el món millor, i indirectes perquè t'has de parar, t'has de concentrar, etcètera, etcètera. Però si hi ha gent que diu que és que per la seva vida, per la vida que portem ara, superestressants, una feina, dos, tres feines, fills, filles, gossos, el que sigui, no pot arribar, pues, a una, com si fos una metadona de la lectura, no? Si la lectura fos...
2: És veritat. Pues,
3: poden apropar-se als audiollibres, que com dic, ara mateix els que estan a la e-biblio són molt interessants, estan molt ben narrats, tenen una veu molt clara, hi ha en diferents idiomes, i és una manera d'apropar-te a la lectura sense tenir aquest temps poder que no tenim, encara que jo defenso que sempre tenim 15 minuts per llegir, perquè sempre tenim 15 minuts pel mòbil, doncs podem deixar el mòbil.
2: Clar, i agafar el llibre.
3: El llibre, però bueno, cadascú, això és llibre, això jo com a personal de la biblioteca haig de defensar la lectura, no? Però crec que també és una base molt interessant, tant els llibres, els e-llibres, no? Que serien els llibres per llegir en tablet, mòbil o e-reader, o, si no, els audiollibres.
2: Perfecte. Doncs interessant aquesta proposta. I la gent gran, doncs, que s'apuntin a aquest taller, perquè jo crec que és superinteressant, no?, descobrir aquestes propostes, que de vegades la gent que és més gran potser també té dificultats visuals i llegir un llibre potser no poden fer-ho perquè la vista no ho permet, no?
3: Sí, hi ha moltes casuístiques i llavors està molt bé que des dels equipaments municipals i des de la Generalitat es faci un esforç notable perquè tothom pugui accedir a la cultura i a la lectura. Llavors estem molt contents de poder formar part d'aquest entramat, no?, de lectura pública que pot arribar de moltes maneres diferents.
2: Doncs, Jorge, interessant, la Biblioteca Digital de Catalunya, oberta a tothom, i una altra possibilitat que potser no hi pensem massa sovint, però que està bé recordar-la avui també a la ràdio. No sé si ens queda alguna cosa més.
3: No, convidar-vos una altra vegada a tots i totes que vingueu el dia 23 a fer aquest rècord montornassí o montornassenc de persones llegint a la vegada, i que després tenim l'obra de teatre meravellosa de la companyia Frec a Frec, i esteu tots convidats i convidades.
2: Doncs, com sempre, Jorge, gràcies per atendre la nostra trucada, que tingueu un bon dia, i ja sabeu, aneu a la biblioteca, que s'està molt bé, és molt acollidora i és un fons de cultura, i l'hem d'aprofitar perquè la tenim aquí a Montornès. Jorge, gràcies.
3: A tu, a vosaltres, fins aviat.
0: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta. A través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso, descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Amb vosaltres, nosaltres sí som el millor tàndem.
3: Per moltes coses que ens passin que no acabi mai, som el millor tàndem, l'equip ideal.
2: Us esperem cada tarda a les 5 per compartir l'actualitat i les seccions més divertides de Ràdio Montornès a la intersecció.
4: El millor tàndem som tu i jo, no, Mireia?
2: I tant, Sergi, tu i jo som l'equip ideal.
3: Som el millor.
5: A Ràdio Montornès, la intersecció.
6: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
6: A la butxaca.
9: A la butxaca.
10: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
11: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: I ara sí, després del cinema que s'han acomiadat els nostres companys, m'acomiado del programa. Hem començat a les 10 amb la trista notícia del trobament del cos d'aquest nen, el Rami, que portava 10 dies desaparegut degut a les pluges torrencials que van caure fa uns dies. Doncs amb aquesta trista notícia començàvem i ens acomiadem fins demà. Demà tornarem. Demà us oferirem aquí a les mañanes notícia del ple sobre la gent gran. Us parlarem també d'una nova entrega de llibres i vinils amb el nostre company Manolo Carrillo. I acabarem amb les coses d'Alícia, les seves coses, que fa un recorregut prou interessant per la història televisiva del nostre país als darrers 50 anys. Que tingueu una molt bona tarda de dijous. Aprofiteu que encara fa sol i podem voltejar per als nostres carrers i al parc de la Serralada. I ja sabeu, el cap de setmana ens convida de nou a pluges. Aprofiteu el solet que ens acompanya aquest dijous i que, recordeu, tenim propostes prou interessants al llarg del dia aquí als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat, a l'app i a la TDT. Ens podeu escoltar des de qualsevol lloc i gaudir de la programació de Ràdio Montornès. Les mañanes torna demà i aquí serem el Miquel Zafra i la Núria Catxán. Miquel, bona tarda.
1: Bona tarda a tothom. Fins demà.
0: Adeu, adeu.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Estàs escoltant
2: Radio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, Illa ha confirmat que el mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I també en política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions tenen fins divendres per comunicar les coalicions electorals. I una dona ha mort aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda, també hi ha un altre accident en aquests moments a la C25 Espinelves que en dificulta la circulació. I una vintena de persones s'han concentrat avui a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, assevera de Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris d'ambdós municipis.
0: Notícies en xarxa.

0: Col·lectius en xarxa.
1: Benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. El desnonament de Mari Carmen Abascal, una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid, ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat polític i també social. El seu cas es va convertir en un símbol i va donar nom al que ja coneixem com el decret Mari Carmen. En pocs dies, la indignació ha passat dels mitjans i les xarxes socials al carrer amb mobilitzacions i acampades a ciutats com Madrid i Barcelona, a Catalunya, el moviment per l'habitatge i diferents entitats socials han reclamat mesures per protegir les persones vulnerables davant dels desnonaments i limitar algunes de les pràctiques que dificulten l'accés a un habitatge digne. El govern espanyol va aprovar finalment el Reial Decret Llei 26/2026 que incorpora, entre altres mesures, una protecció davant dels desnonaments de persones i famílies vulnerables sense alternativa habitacional. El decret ha començat a tenir aplicació pràctica i ja s'ha utilitzat per suspendre algun desnonament. Però la història no acaba amb l'aprovació del decret, les mobilitzacions s'han mantingut i el debat sobre l'habitatge ha entrat de ple en el terreny polític. El bloqueig d'algunes mesures d'habitatge al Congrés i la mobilització social dels darrers dies ha obert fins i tot el debat sobre un possible, ara ja el tenim sobre la taula, avançament electoral. I aquí és on ens preguntem, estem davant d'un nou moviment social amb capacitat de sacsejar la política? Té punts en comú amb el 15M? Què ha canviat en 15 anys en la manera d'organitzar-se i també mobilitzar-se? I fins on pot arribar el moviment per l'habitatge? Avui en parlarem amb la Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Avui, al Col·lectius en xarxa, decret Mari Carmen.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I avui el Lluís no hi és, malgrat tot us expliquem que el lloguer mitjà, i per fer una mica doncs, de línies abans de començar, dels nous contractes a Catalunya va ser de 861,23 euros al mes durant el primer trimestre del 2026. Durant el quart trimestre del 2025 el lloguer mitjà havia estat de 884,19 euros mensuals. Catalunya va registrar 2.069 llançaments judicials durant el primer trimestre del 2025 i el 28,2% de tots els que es van practicar a l'Estat. 1.542 eren derivats dels procediments relacionats amb el lloguer. I la renda mitjana, si us ho pregunteu, neta anual per persona a Catalunya, és de 17.262 euros segons l'enquesta de condicions de vida del 2025. A més, el 24,8% de la població es trobava en risc de pobresa o també d'exclusió social.
0: Col·lectius en xarxa. El programa queer que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I per analitzar què hi ha darrere d'aquesta mobilització, avui ens acompanya Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos amb ella. Volem parlar de què està passant al carrer, fins a quin punt aquest moviment té capacitat per condicionar la política i si podem també estar davant d'un nou cicle de mobilització social i, sobretot, volem saber si les imatges que estem veient aquests dies tenen alguna cosa del 15M o si estem davant d'un moviment completament diferent. Georgina, comencem per al principi. Per aquest decret, Mari Carmen, quines mesures s'han aconseguit fins ara i quines creieu, des del vostre punt de vista o des del teu punt de vista, que encara falten per assolir?
2: O sigui, jo crec que ara mateix tot el que hi ha sobre la taula és totalment provisional, no hi ha res en ferm, però crec que ja ho has dit a l'inici, està sobre la taula el tema de la moratòria aquesta dels desnonaments, com poder aturar els desnonaments en casos de vulnerabilitat, i també hi ha l'altre decret, no, l'altre famós decret, que plantejava el tema de els lloguers indefinits, que de la mateixa manera, no? Igual quan s'hagin de fer aquestes renovacions, si no es diu res, si el propietari no diu que no vol renovar o el que sigui, es renova automàticament per uns 5 o 7 anys més, i si no es vol renovar, si el propietari no vol renovar, doncs hauria de pagar una indemnització. Però és el que et dic ara mateix. No hi ha res en ferm, s'ha de votar a les instàncies que s'hagi de votar i, bueno, en aquest període de temps sí que podem utilitzar-ho, tenim cert marge, però fins que no s'acabi votant i convalidant aquests decrets no tenim res en ferm, no? I el que em deies, no? Al final, jo crec que aquests decrets Evidentment, són qüestions que des del sindicalisme d'habitatge i la gent, o sigui, des de les persones que patim el problema de l'habitatge, són qüestions que evidentment ens interessen, però són clarament insuficients. El tema de la moratòria ja hem vist com l'últim decret que hi havia de la moratòria només parava un de cada quatre desnonaments. És un colador, vull dir, no atura tots els desnonaments. A part, es queda molt curt per la situació en la que estem vivint, no? Mm-hmm. Estem parlant de que, estem dient, no parla dels preus, no? Des del nostre punt de vista pensem que no només s'han de congelar els preus, sinó que s'han de baixar radicalment els preus del lloguer fins a la meitat. Vull dir, ara ho deies, el preu del lloguer els últims 10 anys ha pujat crec que un 50 o un 60%. Pues ara és el moment de poder baixar-los i de que, bueno, i com els nostres sous no han pujat en el mateix, en la mateixa mesura, no? I també parlem de... estem dient de poder impedir l'expulsió de la gent de les seves cases, però no estem parlant de garantir eficaçment l'accés a l'habitatge, no? Nosaltres parlem de poder expropiar a tots els fons d'inversió, als bancs, que crec que la dada eren que els fons d'inversió o els grans tenidors acumulaven fins a 700.000 habitatges. Vull dir, això no ho podem permetre, en aquestes altures no ho podem permetre, i creiem que aquesta seria una mesura que podria garantir l'accés a la gent, per tant, a l'habitatge. Per tant, des del nostre punt de vista, aquests decrets es queden molt limitats per la situació en la que estem, i això que t'acabo de dir són mesures que són d'emergència, però tampoc solucionaran el problema de fons, que és que l'habitatge és un negoci.
1: El cas de Mari Carmen Abascal, que és una mica doncs, la punta de l'iceberg, no?, de tot el que estem visquent aquests dies, aquestes setmanes, ha obligat també a fer caure algunes caretes, tant en la política com en la societat, també.
2: I tant, i tant. O sigui, jo crec que el desnonament de la Mari Carmen ha servit per despertar consciències, per veure... Quin és el panorama, no? El cas de la Mari Carmen ha sigut com la punta de l'iceberg, com un cas molt extrem, i al final hem vist com tant polítics d'esquerra com polítics de dreta no està disposat a poder moure fitxa per aquestes situacions. I parlem de la Mari Carmen, però abans de la Mari Carmen hi han hagut moltes més, segueixen havent moltes més ara mateix dia a dia. I el desnonament de la Mari Carmen vam veure clarament com els polítics de dretes segueixen defensant el que sempre han defensat, que és el negoci, que és la propietat privada, que és garantir el rendisme i garantir poder fer negoci d'un bé bàsic com és l'habitatge. Però, de l'altra banda, tenim els polítics d'esquerra com els polítics van atrevir-se a anar al desnonament de la Mari Carmen, s'han atrevit a anar a totes les mobilitzacions que hi han hagut aquests dies, quan, vull dir, de manera molt oportunista, no? Perquè al final tots aquests partits han tingut responsabilitats de govern en diferents instàncies i no han fet res, no han estat disposats a trencar amb aquest negoci. Per tant, jo crec que també hem de assenyalar això, no? Com durant anys i anys hem patit tot això durant aquests anys de govern que ha estat governant l'esquerra, no ha millorat res. Si més no, al contrari, vull dir, per tant, jo crec que hem de ser realistes amb quina és la situació i qui són els agents que també provoquen aquesta situació.
1: Des del sindicat d'habitatge i també des del sindicat de llogateres i dels diferents grups, esperàveu que la mobilització social fos tan gran com està sent i sobretot mantinguda en el temps, és a dir, que no fos una cosa que aparegués als mitjans 2, 3, 4 dies, sinó que s'estigui allargant setmanes? Esperàveu que la gent realment sortís al carrer per una cosa que potser hauríem d'haver fet abans, però que la gent s'estigui mobilitzant tant?
2: no sé si ho esperàvem o no, però jo crec que, evidentment, ho celebrem. Vull dir, sí que és veritat que bueno, són casos molt paradigmàtics, no?, amb el tema de pues, la Mari Carmen, una dona de 87 mm-hmm. anys, i la gran convocatòria que va fer el sindicat de llogateres i tot el sindicat d'inquilines mm-hmm. I la gran convocatòria que van fer van acabar desnonant, i després el cas de la Olga a l'Hospitalet, com vull dir, l'exemple clar de com el negoci de l'habitatge passa per sobre de totes les nostres vides. Llavors jo crec que ha arribat un punt en què bueno, pues la gent està veient cada cop més que aquesta situació s'apropa a les seves pròpies vides, perquè potser fins fa uns anys això era algo que ho sentíem més llunyà, mm. però cada cop més estem veient com les nostres condicions materials i les nostres condicions de vida i els nostres drets es van esvaint i cada cop es veuen més vulnerats dia a dia. Llavors, jo crec que és algo que s'ha anat coent des de fa molt de temps, i els sindicats hem estat sempre al peu del canyó. Jo crec que ara pot ser un moment d'inflexió en el que no només necessitem que la gent surti als carrers, que la gent vagi a acampar, que la gent vagi a la manifestació, sinó que necessitem que la gent s'organitzi mm-hmm. als sindicats i s'organitzi a les organitzacions de classe i que puguin treballar per realment canviar la situació, perquè és que és el que estem veient. Vull dir, si darrere del cas de la Mari Carmen, si darrere de la manifestació de l'altre dia no haguessin hagut sindicats forts, no s'haguessin mogut certes coses. Mm-hmm. Per tant, jo crec que aquests dies ens estan evidenciant quina és la solució, i és que no hem de dipositar totes les nostres confiances en els partits polítics, sinó que hem d'organitzar-nos en els sindicats, que són qui realment forçarà i garantirà aquest accés a l'habitatge.
1: Georgina, una de les o dels èxits que està tenint aquestes mobilitzacions és el fet d'haver posat la política contra les cordes i que anem a unes eleccions estatals. Suposo que això també obliga, en certa manera, els partits que s'hi presentin a oferir solucions, no?, i a oferir propostes, que després ja veurem si es compleixen i amb quines mesures i amb quin temps, però sí que és veritat que s'ha sacsejat també una mica doncs, l'estatus polític, no?, perquè fins ara tenim un problema amb l'habitatge, però hi anàvem passant com una mica de cantó en tot això. És a dir, que ha posat de nou en el centre l'habitatge doncs de tot el que ara ha de passar en aquest mes de novembre amb aquestes eleccions generals. És a dir, que obliguen a la política a jugar cartes i a prendre mesures, que després veurem si es compleixen, però si més no, posar-les sobre la taula, no?
2: Sí, sí, exacte. Jo crec que bueno, és el que tu has dit. Al final, molts d'aquests partits polítics han estat passant de perfil, han fet mesures cosmètiques, estètiques, per penjar-se la medalla de que ens preocupa l'habitatge, però vull dir, ara estem veient que és un problema de primer ordre, que a la gent li preocupa, i vam molt més enllà de moltes altres coses que han anat sorgint aquests dies, sinó, és a dir, vull dir, veiem com la dreta, amb el tema de Ceuta, amb el tema, bueno, com s'ha ensenyat, uh-huh, no?, uh-huh. I ha fet tota la seva propaganda política, però ara veiem com, en termes d'habitatge, que és un problema que realment pateix la classe treballadora, com tenen les mans buides uh-huh. en propostes de cara a això. Perquè la seva proposta és el que et deia abans, seguir enriquint, seguir fent rodar la roda del negoci de l'habitatge, i això per una banda. I per l'altra banda, bueno, els partits polítics d'esquerres, pues, el que t'he dit, no? Com han estat durant aquest temps passant de perfil, fent certes lleis o certs anunciaments uh-huh. Per penjar-se la medalla, per quedar bé amb fins electoralistes, com és que hagin anat al desnonament de la Mari Carmen, que al final això jo crec que és un és un problema real, perquè si el que és l'esquerra se suposa que hauria de garantir els nostres drets i hauria de legislar per protegir a la classe treballadora i fa lleis que no serveixen de res, fan anunciaments polítics que a la classe treballadora no li arriba res, al final la classe treballadora s'acaba cansant i acaba anant a l'altra banda, no? Anant i culpant a l'estranger, culpant de tots els seus problemes a l'immigrant i acaba, no? aquest gir cap a l'extrema dreta, que és el que estem veient i és el que veurem a les eleccions.
1: Clar, de fet, et pregunto abans, fora de micro, et deia, centrant-nos en aquestes eleccions, és veritat que la dreta i l'extrema dreta van a votar sempre i, a més, ho faran amb més motiu i amb més força perquè tenen ganes de que això passi, de que hi hagi un canvi. En canvi, l'esquerra falta potser aquesta part de mobilització, no? Que potser hi ha gent que ho dona per fet, que potser a l'esquerra li anirà bé o que dona per fet que la dreta hi passarà per sobre i potser falta doncs, que la gent també vagi a votar, no? O la idea, si més no, la intenció de voler que les coses puguin canviar i anar cap a millor. És a dir, hi ha com una certa desafecció també per la part de l'esquerra, no? Dels votants de l'esquerra, que potser perquè han vist que no han passat coses o tantes coses com havien de passar i potser diuen, doncs mira, si no ha passat, doncs ja ho estem perdent tot, no?
2: Exactament. Jo crec que aquesta és la conseqüència de com, bueno, de que els partits polítics no hagin garantitzat realment els drets i les condicions de vida de la gent. Però, alhora, jo et diria, el que et deia abans, passi el que passi a les eleccions, jo crec que el que hem de fer com a gent que estem preocupada per la situació, per l'habitatge, és organitzar-nos en els sindicats, organitzar-nos en les organitzacions de classe, afiliar-nos, participar de les assemblees, engruixir al final aquesta força que tenim

organitzar-nos en els sindicats, és organitzar-nos en les organitzacions de classe, afiliar-nos, participar de les assemblees, engruixir al final aquesta força que tenim

0: gent sí que hi ha joc els nostres drets polítics, el dret d'estar organitzades, vull dir, el context canviarà segons el que surti, de poder seguir fent política, de poder seguir fent sindicalisme, però passi el que passi, crec que la resposta no ha de ser com un 15M, fer un altre partit polític, que veiem com què és el que ha fet durant aquestes últimes dècades, i l'alternativa a tot això és pues, el sindicalisme d'habitatge i això, estar organitzades.
1: Ara parlàvem d'aquestes mobilitzacions i una de les mobilitzacions físiques o que més estem veient són aquestes acampades a Madrid i a Barcelona, que ha tornat a posar un altre cop la protesta al centre. Aquestes mobilitzacions creus que duraran i s'allargaran en el temps? És a dir, venen com per quedar-se? O creus que això acabarà passant? Perquè és una mica el que manté en part una mica la flama d'aquesta mobilització de manera més visual, no? Aquestes acampades, creus que tenen com continuïtat en el temps?
0: Jo crec que el tema de poder sostenir una acampada és molt complicat, perquè al final la gent que està és molt desgastant vull dir, crec que és un èxit que la gent estigui disposada a acampar dies i setmanes per qüestions com aquesta, però crec que hem d'anar més enllà. Vull dir, no només ens hem d'acampar les setmanes que faci falta, sinó que hem de canalitzar tota aquesta mobilització i tota aquesta ràbia, no?, que al final la gent sent, i que és el que ha mogut a les persones a poder acampar, sinó que hem de canalitzar tot això en algú organitzat, en algú que es mantingui en el temps i en algú que pugui donar resposta al context que estem vivint.
1: Clar, amb tot això el que estem vivint, i parlàvem del cas de l'americana, però és veritat que aquí al Maresme o al Baix Maresme tenim situacions aquestes gairebé a diari o setmanals, no? Que és una cosa que passa, és a dir, no és l'excepció, sinó que és el pa de cada dia, no, això?
0: Sí, de fet, just, no sé si 2 dies després o la setmana següent del desnonament de la Mari Carmen, a Mataró desnonaven a una família, ara no sé de quantes persones, amb 3 menors, amb 2 persones amb discapacitat, i o sigui, jo crec que ens quedem gelats de veure com després del que va passar amb la Mari Carmen segueixen passant aquestes coses sense cap repercussió i sense, bueno, sense cap resposta, no? I bueno, és el que et deia. Tot i que al desnonament de la Mari Carmen es mobilitzessin centenars de persones, la van acabar desnonant. Evidentment, després sí que hi ha hagut una resposta i tot el que sigui, però crec que hem de ser realistes en quina és la situació, no? O sigui, la força que fa falta per poder aturar aquests desnonaments, per poder moure el taulell i que es moguin certes cartes per poder aturar els desnonaments, però anar més enllà, no? Hem d'aturar els desnonaments, hem d'aturar tots els desnonaments, però hem de poder garantir que la gent pugui accedir a un habitatge.
1: Amb això que ens deies, i ara hi pensava, perquè és veritat que, doncs, ho hem estat comentant, hi ha posicionaments molt diversos i molt diferenciats, no? Però hi ha una part que a mi em preocupa especialment, que és com la gent que hi està en contra, és a dir, que inclús passen per una manifestació, per una concentració, i inclús increpa la gent que està defensant els drets de tots, no? Que clar, aquí és com, ja no és que estigui recolzant poc o molt la causa, és que directament hi vas en contra de que una persona tingui un lloc on viure, no? I que una persona, i que una altra persona tingui 8 pisos i que els tingui buits, no? Que els estigui llogant per 1.500 euros, no? Em costa com posar-me com a l'altra banda i creure que hi hagi gent que públicament, no la portes cap endins, sinó públicament, i vagi en contra d'això, no? I que vagi en contra del dret col·lectiu, no? I d'uns serveis que tots mínimament hauríem de tenir garantits, no?
0: Sí, jo també m'esgarrifo molt amb tot això. Bueno, i al final jo crec que és el

0: pues el que et deia, la conseqüència de com els partits polítics d'esquerres no han pogut solucionar res, doncs la resposta de la gent és passar-se a l'altra banda, no? I concebre's a un mateix com algú que potser estaria més a prop de tenir propietats que de ser desnonat, quan és totalment el contrari.
1: Totalment,
0: perquè
1: sí, sí.
0: Veiem com molta d'aquesta gent, molta d'aquesta propaganda ve de gent que és clarament de classe treballadora. Però és que jo crec que és el missatge que ha calat i les idees reaccionàries dels partits polítics d'esquerra i de dretes, i d'extrema dreta, no, pues, com a tothom li està passant el mateix, no? Com retrocedim en drets, retrocedim en condicions de vida. Llavors, hi ha dues respostes aquí. O bé ens organitzem per plantar cara i per poder, des de nosaltres, des de la classe treballadora, donar resposta a tot això, o la resposta reaccionària, no? La resposta de tancar files, de dir habitatge pels nostres, els immigrants són el problema de tots els nostres problemes, no? No? I hi ha com aquestes dues respostes. Llavors jo crec que molta gent, bueno, és el que estem veient, com la gent està adoptant cada cop més les idees reaccionàries, inclús la classe treballadora, molta gent cada cop més està adoptant aquestes idees, però també veiem com tots els partits polítics estan cada cop més decantant la balança cap a aquest tipus d'idees.
1: Doncs, Georgina Luna, gràcies per acompanyar-nos avui al Col·lectiu en Xarxa per fer aquesta conversa i veurem cap a on va tot plegat, si la cosa va millorant a poc a poc. Moltes gràcies per haver vingut.
0: Moltes gràcies.
1: Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Avui us recomanem aquesta cançó, aquesta versió de Què volen aquesta gent del grup Declivi. Tornem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar el Col·lectiu en Xarxa. Que vagi molt bé.
2: Col·lectius en Xarxa.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès,

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem,
3: un circuit circular.
2: Que role, que role.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte
3: producte.
2: Perfecte. I si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Oh. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, uh-huh, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: I hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015. Vull dir que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta que dius, home, sí, perquè
3: clar,
2: ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí,
3: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, uh-huh, jo què sé, uns endolls, una Alexa
2: una
3: que no funciona, una afaitadora,
2: sí,
3: totes aquestes, uh-huh, coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants. I per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llancem a la resta. A la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer. Eh?
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.
0: Ràdio Montornès 91.2 de la FM.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Ell ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I, de fet, en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys, desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor. Escoltem ara Alba Barnosell, que és l'alcaldessa de Granollers.
6: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
5: L'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol oficial i la plaça de la Porxada ha acollit també un minut de silenci aquest migdia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions, recordem, tenen fins demà per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta en l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. I una vintena de persones s'han concentrat aquest matí a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de la Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris dels dos municipis. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home al barri de Roquetes, a Barcelona, la matinada del 12 d'octubre.
4: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
4: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
4: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
7: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
8: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
11: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirmen la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemanya, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
1: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
4: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
5: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
1: Vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
4: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
4: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
1: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
4: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i al Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten les Terres de l'Ebre i aquesta comarca. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
1: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
4: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 2:15 de la nit.
1: En esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, Joan Barberà.
7: Tant el club blanc amb Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent, per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Falta només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
9: Hola Marta, bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
5: sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
9: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
9: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
0: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
9: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
1: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
4: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: Pues una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
4: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
1: I encara en relació a la precampanya, les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions a aquesta decisió. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i de resoldre abans de les eleccions del pròxim 29 de novembre.
4: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesta i avisés el 112.
4: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui n'ha confirmat l'identitat i ha expressat el seu condol.
5: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
4: Els investigadors dels Mossos treballen ara amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
1: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la seva família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
12: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
12: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa.
1: En ple debat sobre el dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra el fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
4: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
4: Veïns i sindicats acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
1: Doncs no deixem la capital catalana ni tampoc l'habitatge, perquè l'Ajuntament ha fet avui un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any encara perquè entri en vigor i l'encariment estarà només vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels juntaires.
15: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
16: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
14: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
1: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que la lluita per l'habitatge i el transport digne han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
18: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
17: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
1: Canviem de comarques, anem fins a les gironines perquè l'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions el 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
19: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
20: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
19: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a l'Urgell. Allà a Tàrrega s'ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
21: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
1: La Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspès a causa del brot de la dermatosi nodular, una fira especialitzada en bestiar oví en què hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions de la zona. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
22: El futur també el garantiran les noves generacions i els alumnes de les escoles de la comarca i de la vila. Els nens i nenes amb la visita s'amaren de la cultura i la tradició. Tots coincideixen en una cosa, el que més els agrada.
23: A mi veure el xais m'ha estat molt xulo, m'ha agradat molt, i la fira també. Molt, com molt tova, no sé.
24: Com molt tova, el mateix que ella.
23: Tova és una sensació molt bona perquè a mi m'agrada molt, és tova, tova.
22: La Fira de l'Ovella i Santa Teresa és la primera especialitzada exclusivament en bestiar oví, orientada a potenciar l'autòctona raça ripollesa i enfortir els mercats entre els ramaders de la zona.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Nou matí de retencions a l'AP7. L'accident entre dos camions i diversos turismes assobirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions de més de 10 quilòmetres des de Gelida.
25: Un dels camions ha perdut part de la càrrega i això ha obligat a fer el tall per poder netejar la via i retirar els vehicles amb grues. A quarts de 10 del matí s'ha pogut reobrir un carril i a hores d'ara ja s'ha pogut reobrir tota la via i se circula amb normalitat.
1: Encara a la P7, una dona ha mort en un accident entre un camió i una motocicleta a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
25: La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
1: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
25: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït al maleter d'un vehicle. Posteriorment, l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per una arma de foc.
1: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
25: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentar hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles en bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
1: I és moment per a la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destacant estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a partir de 2:15 de la nit. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
0: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
3: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
0: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
1: Primera reunió en 25 anys del patronat del monestir de Poblet, una trobada del nivell presidida pel rei Felip VI, que ha servit per reactivar aquest reial patronat amb voluntat de reforçar la protecció del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. L'Espluga FM, Miquel Llobet.
7: El rei Felip VI ha presidit aquest dijous a Poblet la reunió del Reial Patronat, recuperada després de més de 25 anys. La trobada ha reunit representants de Catalunya, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià, a més del ministre de Cultura. L'objectiu és reforçar la cooperació institucional per garantir la conservació del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. Durant la reunió, Felip VI ha reivindicat Poblet com a símbol d'una història compartida, mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat donar continuïtat a aquestes trobades. El president aragonès, Jorge Azcón, ha plantejat que siguin anuals i rotatòries i ha ofert Aragó com a seu de la pròxima reunió. Per la seva banda, el ministre de Cultura i l'abat de Poblet han recordat que preservar el monestir vol dir protegir no només el patrimoni arquitectònic, sinó també la comunitat i la vida espiritual que li donen sentit.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
8: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció ahir dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
9: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
8: I Vinícius Júnior creu que no va fer res, primer per ser expulsat i menys per ser sancionat.
10: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso, estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
8: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4, un partit que al minut 82 perdia per 3-1, partit de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Barça pendent de saber si el brasiler Rafinha podrà tornar a la convocatòria, recordem, després de lesionar-se en l'aturada de seleccions amb la seva selecció, la del Brasil. El conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis, abans de disputar, recordem, el proper 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. L'Espanyol segueix preparant la visita de l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium dissabte. Els homes de Manolo González reben la visita dels matalassers amb l'objectiu de tornar a guanyar. A la tercera federació, jugats ahir, l'Hospitalet 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Peralada 1, Sant Cristóbal 0, Fegrama 5, Muntanyesa 2, L'Escala 0 i Cerdanyola 2, Martinenc 2. I el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Serà la nit de dissabte i matinada de diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex Cunit en quartets, el Patinatge Artístic Figueres, CPA Tona i As Cunit en grups petits, i el Club Patinatge Artístic Tona i el Club Patinatge Artístic Olot en grups grans. Ens fa la prèvia de com arriba aquesta cita al conjunt usonenc del Tona el company del 9FM, Marcel Puig.
2: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026, al Mundial, i competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
5: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això, i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
2: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
5: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts, llavors bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
2: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
8: I amb Waterpolo destaquem que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim?
5: Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. Vaig a tercer de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau balla que balla amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano. Ara ho fa tot, xano, xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de Bressol i s'adorm sobre el teclat.
4: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
5: Adeu, embaladits!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb d'altres forces d'esquerres al Senat. És dijous, 15 d'octubre de 2026, i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. Una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten aquestes comarques. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura, arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: Als esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent, per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola Marta, bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes, ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: Pues una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans dels comicis.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de la Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública la

0: personalment i per als seus familiars i amics expressar les meves condolències.
1: Els investigadors dels Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
2: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
3: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien, han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Bernosell.
4: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
3: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
1: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
1: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
2: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
8: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
9: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
7: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
2: La patronal Pimec aborda els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant de transformacions tecnològiques i productives. Una trobada que ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. 4 dels últims 7 consellers d'Educació, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó, han reclamat la necessitat de reformular la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats.

0: Tats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubón, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
1: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.
0: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
2: Notícies en xarxa.
3: Són 3:15. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se suma així a la convocatòria com ho faran la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
4: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
5: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
4: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
3: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
6: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
7: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etcètera, etcètera, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
6: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
3: Conscienciar dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfalà a l'Urgell, un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
8: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici s'emmarca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens ho explica Oriol Pellisa, sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
9: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem bàsicament.
8: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
3: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat, que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
10: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
11: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
3: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
11: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter d'un vehicle i, posteriorment, l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per una arma de foc.
3: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
11: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentar hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles en bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
3: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
11: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit.
3: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
12: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Fosa.
13: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva. No?
12: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cluenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
3: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital, a Vallesana, s'expandeix i arriba a la seva desena edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
14: Al ser el desè aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca junt amb altres l'exposició de Donna Ferrato a Rocambole Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
15: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf, sinó també com a activista i com a militant feminista.
14: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
3: I fa pocs minuts el Ministeri de Cultura ha fet públic la concessió del Premi Nacional a la millor traducció de l'any a Pablo Martínez Sánchez, nascut a Reus el 1977.
11: Martín ha estat guardonat per la traducció de l'obra Llocs de George Perec, per la qualitat, la creativitat i l'enginy amb què ha superat les múltiples dificultats que comporta transmetre un text d'una enorme complexitat. El guardó ha estat dotat amb 30.000 euros.
3: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, bon dia. Joan, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
16: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc, amb el tècnic José Mourinho al capdavant, com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
17: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
16: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
18: No he dicho ninguna palabra masonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso, estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
16: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3-1. Qui en principi podrà estar en aquest partit és el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seleccions. De les seleccions, amb la selecció del Brasil, es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. I aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la penya. La penya va guanyar.
19: Crec que avui s'ha vist molt clar, la primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
16: El tècnic de la penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre, la Lliga CB vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Amb vosaltres, nosaltres sí som el millor tàndem.
2: Per moltes coses que ens passin que no acabi mai, som el millor tàndem, l'equip ideal.
1: Us esperem cada tarda a les 5 per compartir l'actualitat i les seccions més divertides de Ràdio Montornès a la intersecció.
3: El millor tàndem som tu i jo, no, Mireia?
1: I tant, Sergi, tu i jo som l'equip ideal.
2: Som el millor tàndem, l'equip ideal.
4: A Ràdio Montornès, la intersecció.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Éxitos encadenados. Encadenados. Encadenados.
3: La música que quieres escuchar.
4: La música que quieres escuchar
3: en Radio Montornès.
4: En Radio Montornès.

0: You are the first. The last.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers. Durant els aiguats del 4 d'octubre, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat avui commocionada per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones que han participat en un minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. L'alcaldessa Alba Barnosell ens en parla.
2: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
1: I des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces esquerres en una sola llista, en aquest cas al Senat. Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost dels beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 i, per uns comptes, ha dit que veu insuficients són els de 2028 fins a 2034.
3: És una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
1: I un home de 53 anys i veí d'Aitona al Segrià ha mort aquest matí en un accident mentre treballava en una granja del carrer Moreira del municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre un mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Manresa es converteix a partir d'avui a la capital de les arts d'arrel a la 29a edició de la Fira Mediterrània. 4 dies intensos de música, dansa i cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda, per cert, que es pot veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Darrer punt, perquè el Real Madrid es fa la víctima per la sanció de Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, tant el club blanc com a Mourinho al capdavant, com els jugadors s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits pel brasiler.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: En Radio Montornès puedes escuchar un programa que gira las revoluciones de un vinilo.
3: ¡Qué bueno! 33 un tercio. ¿Pero eso no es ir muy rápido?
2: Pues no, eso es ir a 33 un tercio RPM, un ritmo tranquilo, ideal para escuchar música muy elegida y hablar sobre la vida.
3: ¿Y algo más?
2: Recomendar algún libro y escuchar un poco de cine.
3: Pues pinta bien.
2: Pinta a 33 un tercio RPM, segunda temporada. ¿Para qué cambiar? I got you under my
1: skin. La mejor música en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge avui a Lluís Companys a l'aniversari del seu afusellament. El president Salvador Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries en directe en aquest acte d'ofrena.
2: Afrontar futur amb responsabilitat i amb esperança. Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa, per tant, amb més Europa i no amb menys Europa, com també alguns propugnen, no?
1: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets, que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral, poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que suposa una gran quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del 29 de novembre. N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera.
3: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que he cumplido la ley.
1: I un jutjat de Madrid ha acordat investigar l'incident que va protagonitzar la diputada del PP, Ana Vázquez, el passat 23 de setembre en exhibir un esprai de gas pebre al Congrés. L'episodi va derivar en l'atenció de 12 persones per part dels serveis mèdics. Ara el jutge ha incoat diligències prèvies per una suposada comissió d'un delicte i demana als denunciants durant els pròxims dies que portin justificants a les intervencions mèdiques per acreditar com els va afectar l'incident. I confirmat, un nou cas de senglar positiu de pesta porcina africana a Molins de Rei, l'únic cas detectat aquesta setmana. S'han analitzat 201 mostres, de les quals una ha donat positiu des del primer cas, el 28 de novembre de 2025. En total, recordem, ja hi ha 410 positius.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja estem a dijous, a Fuernes, com ens agrada dir aquí a la Intersecció, i venim amb un nou programa. Així que tot, bones notícies. Fins les 6 tindrem informació, divulgació i entreteniment a Ràdio Montornès, al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de tele de Ràdio Montornès. Només heu de buscar a vostre televisor i allà on digui Ràdio Montornès. Apuja una miqueta el volum, que se sol sentir una miqueta més fluix, i ja està, i ens podeu escoltar fins les 6, com cada tarda. I després també, igual, al territori nocturn a les 10. Com sempre, tinc la pretèrica, el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal, com estàs?
2: Bé, de dijous ja, no? Amb cap de setmana a la vista.
1: Cap de setmana a la vista. Un cap de setmana, per cert, que sembla que demà farà bastanta calor, però que el cap de setmana s'acompanyarà la pluja. Així que tornem a estar una mica neguitosos, la veritat, perquè ja no sabem si fer el canvi d'armari, si no, si serà pluja torrencial, si no, no sé. Jo sé que el Sergi no fa canvi d'armari, però
2: no,
1: vosaltres...
2: No, tinc tanta raó. Per classificar-la per estacions.
1: Bueno, mira, molt bé, ojalà tothom arribés a ser com tu, eh? Jo ho intento, però mai ho aconsegueixo. No sé la resta de la gent si ja ha començat a fer el canvi d'armari, si no, si ja estava més per les nits, si no. És que està com una mica complicat, no? Perquè jo a vegades tinc ganes de fer el canvi i després penso, no, però si ara no, màniga curta i anem perfectes. No sé si és moment encara de treure la màniga llarga, i així, estem una mica indecisos.
2: Per això està tothom encostipat.
1: Sí, és veritat, que hi ha molta gent així amb una mica de mocs i de més. Bueno, haurem d'anar amb compte d'anar a agafar fred. Sí, com si potser esteu aprofitant ara per fer el vostre canvi d'armari mentre ens escolteu, no sembla un planazo, la veritat, ja que és algo avorrit i que s'ha de fer, doncs almenys que sigui amb algú de fons que ens alegri una mica. I a més, avui us alegrem següent perquè portem bones notícies i molt contingut. Començarem parlant d'una exhibició que s'ha fet aquest matí a la plaça de Pau Picasso dels tallers adreçats a la gent gran, de gimnàstica i també de sardanes. Hi ha hagut més de 100 persones que s'han apropat a la plaça de Pau Picasso i han seguit aquesta gairebé primera classe del curs, així tothom ha pogut tastar i veure què es fan en aquests tallers. Uns tallers que, degut als aiguats, encara no han començat, però que ja ho faran demà, els de gimnàstica, i els de sardanes estan a punt, a puntet, de que comencin. Però bueno, avui parlarem d'aquesta exhibició que s'ha fet a la plaça de Pau Picasso. També avui podrem escoltar el Dani Ametller, impulsor del projecte Més que Ciència, perquè el Montornesenc ha donat un documental sobre el castell de Sant Miquel, un documental immersiu. Ahir vam poder donar quatre pinzellades sobre el tema i avui podrem escoltar una entrevista al Montornesenc sobre aquest tema. També parlarem avui de la marxa popular, toca parlar una miqueta d'esports i parlarem d'aquest gran esdeveniment ja a Montornès, la número 34, aquesta edició de la marxa popular, i serà el dia 25. Avui nosaltres hem convidat a l'Alfredo Acevedo, membre del Club Paratisme Montornès, perquè ens doni tots els detalls. I acabarem un dijous més amb l'Ivan Aznar i la seva secció d'intel·ligència emocional. Amb ell avui parlarem sobre l'autoexigència, la productivitat i com fer coses durant el nostre dia i sentir-nos bé, ni agobiats, ni sentir que no hem fet res. Bé, trobar allà un equilibri i una pau mental que a vegades ens falta. Tot això que us portem és força interessant, eh? I espero que us quedeu. Abans de tot, però, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que s'ha obert el termini per presentar propostes als pressupostos participatius Més 30 Cosmos del 2027. Fins al 13 de novembre, les persones majors de 30 anys poden presentar idees d'activitats comunitàries amb impacte social, cultural, esportiu, artístic o de lleure. Per presentar una proposta cal formar un grup de mínim 3 persones i omplir el formulari que trobareu al web montornès.cat o a les butlletes que hi ha a les oficines d'atenció ciutadana centre i nord i a diversos equipaments municipals i dipositar-les a les urnes que allà hi trobareu. Després hauran d'exposar la idea a l'assemblea que se celebrarà el 21 de novembre a la tarda a Teatre Margarida Xirgo. Si surt votada, hauran de liderar-la amb el suport econòmic i tècnic de l'Ajuntament. Com a màxim, cada activitat pot tenir un cost de 3.000 euros. En total, la convocatòria està dotada amb 12.000. El delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, es va reunir ahir amb el president del Consell Comarcal i els alcaldes i alcaldesses i regidors dels municipis afectats pels aiguats dels dies 4 i 5 d'octubre, entre ells l'alcalde de Montornès, José Montero. La trobada ha servit per conèixer de primera mà la situació dels municipis afectats, escoltar les necessitats plantejades pels seus representants i informar-los sobre les línies d'ajuts estatals previstes per les zones afectades greument per una emergència de protecció civil. Després de la trobada, Prieto va dir que des del govern d'Espanya es posaran els recursos que siguin necessaris per tornar a la normalitat tan aviat com sigui possible. També ha subratllat que la recuperació dels serveis públics i dels equipaments municipals és una prioritat. També Prieto ha explicat que la delegació de govern informarà els ajuntaments sobre les vies d'ajut disponibles, els procediments per sol·licitar-les i les quanties corresponents. Fins al 29 d'octubre es pot veure a la Biblioteca Rosa Leveroni i l'exposició Riscos Naturals Rinamet, una mostra formada per 6 plafons informatius amb dades per sensibilitzar el veïnat sobre els riscos naturals existents. Alhora planteja mesures i recomanacions per minvar la vulnerabilitat de les persones. Com a complement, la mostra, el dia 28 d'octubre a 6:45 de la tarda, el biòleg i director de l'Escola Rinamet, Joan Manel Riera, oferirà una xerrada. El bibliotecari Jorge Martínez ens ha convidat a assistir-hi.
3: És un senyor que sap moltíssim i ens anirà... Bueno, són xerrades que cobren menys, de veritat, perquè de vegades no som conscients de els petits canvis que podem fer per millorar el nostre entorn. Ens diu per què és important el que ja estem fent, perquè moltes persones ja estan fent coses molt importants, i com hem de tenir les lleres dels rius, com hem de tenir les diferents parts de la natura perquè siguin menys perilloses i perquè el canvi climàtic, que és un fet demostrat per dades, ens afecti el menys possible.
1: Per assistir a la xerrada del 28 d'octubre cal inscriure's prèviament i de manera gratuïta al web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa amb la que heu de quedar és que el 24 d'octubre tindrà lloc un nou taller creatiu dins dels pressupostos participatius Joves Cosmos. Aquest cop l'activitat consistirà en la creació d'un terrari amb l'acompanyament de l'empresa Jungle Mouse. La proposta s'adreça a joves de 18 a 30 anys i es farà al matí, a les 11, al Centre Juvenil Espúndic. Per participar-hi cal omplir el formulari d'inscripció disponible al web joventut.montornès.cat i escriure un missatge de WhatsApp al 673 53 26 09 per rebre les instruccions de pagament. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Més de 100 persones s'han trobat aquest matí a la plaça de Pau Picasso per gaudir d'una exhibició dels tallers de ball i gimnàstica que es fan al poble adreçats a la gent gran. L'activitat s'havia d'haver fet el dia 1 d'octubre, Dia Internacional de la Gent Gran, però es va ajornar per la pluja. Així, avui, els veïns i veïnes han pogut veure i participar en aquesta mostra de tallers. Uns tallers que es feien a la zona esportiva municipal i al Casal de Cultura, de manera que el curs encara no ha començat. Les sessions de gimnàstica, però, conduïdes per Montse Marín, s'iniciaran demà al Centre Cultural Andaluz, mentre que les sessions de sardanes, a càrrec d'Encarna Gascón, encara no tenen data ni ubicació nova. Gascón i Marín, en declaracions a Ràdio Montornès, han parlat de com d'important és participar en aquest tipus de tallers perquè fan treballar tant el cos com la ment i promouen la socialització.
4: Quan fem sardanes fem anar el cap, el cor i les cames. I a més fem xarxa, fem grup, riem, ens expliquem coses i ens ho passem de meravella. O sigui que moltes ganes de tornar a començar, que em sembla que serà molt aviat.
5: La sociabilització és molt, molt important i bueno, ja no només amb aquestes edats, amb totes, però amb aquestes especialment, perquè hi ha molta gent que es troba sola, malauradament, i llavors estar aquí amb tots nosaltres, no? Compartir 3/4 d'hora, 1 hora de riure, de moure's, de fer servir el cap, els peus, com diu l'Encarna, doncs és una cosa fantàstica.
1: La Clementina Rodríguez i la Mari Carmen Gallardo són dues de les usuàries dels tallers per la gent gran. Totes dues s'han mostrat molt contentes amb les activitats.
6: A mi m'encanta, porque esto es lo mío. Yo movimiento, movimiento, porque mi cuerpo es lo que necesito.
7: Pues a mí exactamente igual, a mí me gusta moverme y la música me hace activarme. Entonces, por muy cansada que pudiera venir, cuando llego aquí ya se me olvida todas las penas, todos los problemas y todo, todo. Así que bueno, pues autísimo.
6: A mí me encanta todo lo que hago. Estoy feliz y distraída y me encanta. Y seguiré haciendo.
7: Y a mí también igual, yo todo lo que hago, todas las actividades que hago, todas las que puedo hacer y más, pues me encuentro muy a gusto, porque para eso nos dan a escoger, que cada una cojamos lo que nos viene bien. Así que si somos felices haciendo esto que hacemos, ¿verdad? Pues encantada. Que la gente mayor necesitamos tener ilusión, entonces la música resucita a los muertos, como aquel que dice.
1: L'acte d'aquest matí ha començat amb la lectura del manifest del Dia Internacional de la Gent Gran. Roser Pérez, representant del Servei d'Atenció Domiciliària, ha estat l'encarregada de llegir el document, que remarca els drets pels que encara cal lluitar.
8: Tenim dret a unes pensions més grans, que tenim dret a decidir per nosaltres, queda molt camí per recórrer encara. No tenim dret a votar ni a prendre les decisions que volem per nosaltres mateixos i crec que ens queda molt encara per fer. Trobo que no compten molt amb nosaltres, que és com que ja ens fem grans i ja... com que estorbem una mica.
1: A Montornès, durant tot el mes, s'estan fent activitats en el marc del Dia Internacional de la Gent Gran. La darrera proposta serà el dissabte 24, amb una nova representació del grup Entre Bambalines a l'Espai Cultural Montbarri.

0: cuenta de algo.
1: Nosaltres continuem amb una mica de música aquí a la intersecció, de seguida anirem amb més informació, però abans anem amb una novetat musical perquè ens ha cridat l'atenció escoltar CP en aquest registre una miqueta així més rumbero, que ja li queda bé també. És una col·laboració de Raúl Camacho que es diu Has sido tú.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Anem amb altres notícies perquè el montornesenc Dani Ameller, impulsor del projecte Més que Ciència, ha donat a l'Ajuntament un documental sobre el castell de Sant Miquel. El film ha estat gravat amb tecnologia 360 per ulleres de realitat virtual i alguns veïns i veïnes ja l'han pogut veure aquests dies en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. El nostre company, José Luis Cano, va poder parlar amb Dani Ameller durant l'entrega del document al consistori. Els escoltem.
2: Molt satisfet perquè un dels motius pels que vaig crear aquest vídeo sobre el castell de Sant Miquel era precisament acostar aquest patrimoni municipal a les persones que ja no hi poden pujar, no? Llavors el fet de compartir aquest contingut amb l'Ajuntament doncs permet que qualsevol persona de Montornès, fins i tot les escoles, la puguin disposar de forma lliure i gratuïta.
3: Fes-nos 5 cèntims del que es pot veure en aquest vídeo.
2: És un vídeo fet amb realitat virtual, que es pot utilitzar amb dispositius de realitat virtual, però també es pot veure en un ordinador o a la tele de casa, fins i tot amb una tauleta mòbil o el telèfon mòbil, i podem fer un passeig, podem veure des de la Torre Tavernera, no? Al Club de Golf de Vallromanes, que és on hi ha l'antic castell. Després podem pujar al camí del castell i a dalt podem veure les torres, perquè el castell de Montornès no només en tenia una, en té diverses, i les excavacions dels últims anys han descobert moltes coses que molta gent no ha pogut veure, no? L'ermita, la torre principal, el recinte Jussà, o sigui, es poden veure moltes coses interessants i aprendre sobre el patrimoni.
3: Podem dir, per tant, que tenim un patrimoni molt ric, no?, aquí al costat de casa.
2: Sí, i molt ric i que moltes persones no el coneixen, no? Perquè molts hem fet l'excursió al castell, hem pujat al castell, però no sabem, no?, a què refereix aquella runa que veiem allà a l'esquerra o aquell mur que veiem a la dreta. Aquest contingut ens explica una mica què és cada zona del castell i perquè s'utilitzava en l'antiguitat.
3: En el transcurs de l'acte parlaves que una de les teves motivacions és combatre l'edatisme, no?, que està molt present avui dia.
2: Sí, aquest projecte va una mica d'això, no? Hi ha moltes persones que són grans, que potser pujaven al castell quan eren petites, però tal vegada fa 30 o 40 anys que no hi pugen per problemes de mobilitat o altre tipus de problemes, no? Fins i tot problemes cognitius, gent que va amb caminador, amb crosses, i la intenció del projecte és combatre, no?, aquest potser aïllament cultural que pateix molta gent gran i apropar-los a cultura de forma personal a aquesta gent que no s'hi pot acostar.
3: Des que vas posar en marxa el projecte Més que Ciència, quin ha estat una mica l'impacte? Com veus que ha evolucionat, l'impacte que té sobre les persones que el consumeixen?
2: El projecte Més que Ciència va néixer aquí a Montornès, com sabeu bé, i actualment està present a tota Espanya i col·labora amb diverses institucions de molts països. El projecte ha anat creixent i actualment col·laborem amb centres sanitaris, amb centres socials, amb institucions culturals, institucions científiques, generant continguts adaptats per persones dependents, persones ateses per centres geriàtrics, persones amb deteriorament cognitiu, fins i tot persones amb Alzheimer, persones amb dificultats de visió, no? Llavors, una cosa, un projecte que va néixer a Montornès amb el nostre castell, doncs al final ara s'està veient a tota Espanya, no? I això és meravellós, que moltes persones en puguin gaudir gràcies a aquesta iniciativa que va sorgir al nostre poble. El contingut del castell va ser el primer que vaig fer, i el vaig fer pensant en la meva mare, l'Encarna Ciurans. Ella m'explicava que quan era petita pujava al castell a jugar amb les pedretes que hi ha allà, però clar, ella pateix problemes de mobilitat des de fa molt, molt temps i ella ja no pot pujar al castell. I a mi em feia molta llàstima, no?, que una persona que és gran, que ha viscut tota la vida a Montornès, que té aquests records de quan era petita de pujar allà al castell, doncs potser els últims anys de la seva vida no pogués veure com està el castell ara actualment, no? Com s'ha excavat, què s'ha descobert, l'ermita, totes aquestes coses que la meva mare no havia vist mai i no veuria mai, doncs em semblava maco fer-li aquest regal i a més de fer-li a ella, doncs a tota la gent del poble.
3: Ja per acabar, explica'ns en què estàs treballant ara mateix, perquè sabem que a banda del projecte Més que Ciència tens altres idees, no? Ara parlaves d'una en concret per connectar persones, no?
2: Sí, bueno, tenim diversos projectes oberts perquè mai saps quina línia de projecte arribarà primer a dur-se a terme. L'any que ve comencem a crear contingut amb l'Agència Espacial Europea, un contingut que crearem durant 3 anys i que servirà perquè persones amb discapacitat i deteriorament cognitiu puguin conèixer les missions de l'Agència Espacial, també amb realitat virtual. amb la Fundació Atapuerca, continuem les campanyes del jaciment d'Atapuerca per tot Espanya, acabem de tornar a Pamplona, hem estat a Logronyo, d'aquí dues setmanes anem a Burgos, i amb el CSIC també estem gestionant un contingut de les bases científiques espanyoles de l'Antàrtida, que ja en tenim un amb ells allà, però ara estem gestionant per crear un contingut per persones amb dificultats de visió, que serà un contingut auditiu. Una de les institucions socials que col·laborem és amb l'Ajuntament de l'Hospitalet, amb els serveis socials, i l'any passat, fa dos anys, vam fer un projecte molt maco que era visitar persones que pateixen soledat no desitjada en els seus propis domicilis. Aquestes persones que no poden sortir de casa ja no tenen accés a la cultura, als museus o al coneixement, i llavors poder-los apropar tot aquest coneixement i aquestes experiències de museus de tot Espanya, de centres arqueològics, de centres astronòmics, al seu propi menjador o fins i tot a la seva pròpia habitació, al seu propi llit, perquè hi ha gent que no es pot aixecar del llit, doncs és una experiència molt maca i va ser tot un èxit.
3: Ja per acabar, ara sí, aprofitaves també aquesta trobada per fer una petita reivindicació, no? Que les administracions, que les fundacions atorguin més ajudes i que promoguin projectes contra l'edatisme.
2: És una cosa que ens trobem habitualment les persones que treballem amb gent gran, que no se li dediquen els mateixos recursos que a la gent més jove. Dediquem molts recursos a un nen de 8 anys per educar-lo, per ensenyar-li coses, per fer-li arribar la cultura, però no dediquem els mateixos recursos a una persona de 80 anys. Quan aquesta persona porta tota la vida aprenent, educant-se, gaudint de la cultura, i arriba un moment quan compleixen aquests anys o quan arriben a ser grans, no, persones grans, que sembla que ja no hi hagin recursos adaptats per ells i que haguem de deixar de gaudir de la cultura quan tenim una edat avançada, no? Jo lluito perquè això no sigui així i intento conscienciar les institucions perquè aportin més recursos per a la gent gran.
1: Escoltàvem Dani Ametller, impulsor del projecte Més que Ciència, que ha donat aquest documental sobre el castell, que ara és en mans de l'Arxiu Municipal. L'arxiver Aran Magrín s'ha valorat molt positivament aquest document. L'escoltem parlant també amb el nostre company José Luis Cano.
4: Per l'arxiu és una proposta molt valuosa, perquè sí que és veritat que tenim documents que testimonien la història del castell de Sant Miquel, però no tenim cap document audiovisual, i menys fet amb realitat immersiva, que pugui acostar aquest patrimoni a gent que té dificultats per accedir al castell. Per tant, és una proposta, com dic, molt innovadora, que permetrà que la ciutadania accedeixi a una manera de veure la història molt diferent de la que ens permeten reconstruir els documents custodiats a l'arxiu. Per tant, estem molt i molt contents d'aquesta donació.
3: A més, el castell de Sant Miquel, que és un monument, diguéssim, que ha canviat molt, no?, en els últims anys, i que, per tant, està bé documentar els canvis.
4: Exacte, com bé dius, s'han dut a terme diverses excavacions arqueològiques i és molt bo que la ciutadania, que ara ja no pot veure's, perquè doncs, per raons de mobilitat no s'hi pot desplaçar, pugui estar al dia de totes aquestes novetats.
3: Ja per acabar, no sé si des de l'arxiu també teniu prevista més col·laboracions amb el Dani o esteu treballant.
4: Doncs mira, nosaltres li hem ofert la possibilitat de, si vol treballar en altres projectes de Montornès o fins i tot si vol modificar amb aquest projecte, aquest documental, amb les fotografies que puguin estar a l'arxiu o fins i tot amb algun document, amb alguna informació, doncs evidentment estem a la seva disposició i content que podem treballar amb aquest o amb d'altres projectes que són molt interessants.
3: Tu no sé si has pogut veure ja el material que ens ha donat.
4: Jo sí que l'he vist, però no amb les ulleres. Jo ja he tingut accés a l'audiovisual, que és fantàstic, però és veritat que encara em falta aquesta experiència completament immersiva.
3: Per tant, a l'espera de que puguis posar-te les ulleres, el que has vist, material de qualitat, no? Molt ben registrat.
4: És un material de molta qualitat, un vídeo d'aproximadament uns 15 minuts, molt accessible, s'entén perfectament, molt ben ambientat a nivell de música, per tant, una experiència totalment recomanable.
1: El projecte Més que Ciència, impulsat per Dani Ametller, va rebre l'any passat el Premi Prismas, Casa de les Ciències de la Divulgació. El seu propòsit és apropar els descobriments científics i el patrimoni cultural a través d'ulleres de realitat virtual i vídeos immersius, o el que és el mateix, portar al món aquelles persones que no el poden anar a veure. I nosaltres, abans de passar amb el nostre primer convidat de la tarda, anirem a parlar amb el Club Baratís de Montornès sobre la marxa popular. Anem a escoltar una de les cançons que actualment està patant moltíssim. És una col·laboració del DJ Goja amb Jason Derulo i Melody, no la nostra Melody, una cantant brasilera que es diu Mi Chico i que ara mateix és una de les més altes de les llistes. Anem a escoltar-la.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Bé, doncs fins aquí arribem avui. Espero que ja hagueu introduït al vostre cos el mood de Juernes, de dijous, i això només vol dir que el cap de setmana està una miqueta més a prova. A més, ens diuen que farà caloreta demà, així que aprofitarem el dia i la tarda per estar contents i contentes abans que vingui la pluja. Si heu de fer rentadores, ja sabeu, després no direu que no us hem avisat.
2: Jo l'he fet avui per si de cas. A veure si li dona temps d'aixugar-se abans del diumenge.
1: Molt previsió.
2: Això és una altra cosa, ja, perquè sí. Durarà 2-3 dies.
1: Sí, sí, ara encara costa una miqueta. Hi ha molta humitat. Aquesta nit ha fet moltíssima. Jo tenia el cotxe supermullat, com si hagués plogut. I és el que té Montornès i al voltant, que vivim aquí en aquesta temperatura així humida. Bé, nosaltres tornarem demà, tot i que aquesta nit podeu tornar a escoltar el programa, si us ha agradat, si voleu tornar-lo a escoltar al Territori Nocturn a les 10. Avui recordem que hem parlat sobre l'autoexigència, una productivitat més sana amb el nostre coach Ivan Aznar, però també hem sabut alguns dels detalls de la marxa popular, que serà el dia 30, no, és l'edició 34 i serà el dia 25, això sí. També hem parlat del documental que ha donat més que ciència sobre el castell de Sant Miquel, un documental immersiu per veure sobretot per amb ulleres de realitat virtual, i també hem parlat de l'exhibició de ball, de sardanes, de gimnàstica que s'ha fet aquest matí a la plaça Pau Picasso i que la gent gran es pot apuntar. Doncs bé, tot això de nou a les 10. I demà de què parlarem? Doncs demà tornarem a tenir el José Luis Cano amb les estrenes al cinema i a les plataformes digitals. També parlarem amb la companyia Va de Botó, que és la que ens proposa un espectacle infantil aquest cap de setmana, el diumenge, que es diu Bufa. I parlarem també d'un taller de benestar emocional que rebran alguns treballadors del consistori per poder posar en pràctica en el seu lloc de treball. Farem una ullada a l'agenda, novetats musicals... Bé, un programa supercomplet. El de demà serà a partir de les 5. Avui que acabeu de gaudir de la tarda i fins demà.
2: Fins demà, Mireia.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Junta Electoral Central ha acordat incoar un expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pel contingut de la roda de premsa del passat 6 d'octubre, l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. La GEC ha estimat parcialment la denúncia del PP que acusa Sánchez d'haver vulnerat el deure de neutralitat política que han de respectar els poders públics durant els períodes electorals. El PP havia apuntat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició, fer balanç al seu mandat i dirigir missatges de contingut electoralista. A banda, la GEC ha avalat, això sí, que el govern aprovi els decrets llei en aquest període i els convalidi la Diputació Permanent. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat s'assumirà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat ha assegurat que la lluita per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i s'assumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Marta Torres és una de les seves membres.
6: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
5: Per cert, que l'estació de Portbou ha estat desallotjada preventivament avui al migdia per un problema a la instal·lació d'extinció d'incendis. Ha estat poc abans de les 12 quan els bombers han estat alertats per una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions. Un cop a l'indret, els efectius del cos han detectat un vessament d'aigua en una junta de la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió i la presència de fum en una de les dependències. Els bombers han tallat el subministrament d'aigua i d'electricitat a la zona afectada i han donat la incidència per tancar a l'espera de les reparacions necessàries. I parlem de l'Ajuntament d'Olot, que doblarà la inversió en asfaltatge aquest 2026 i destinarà gairebé 500.000 euros. S'actuarà en 18 carrers i artèries viàries de la ciutat que sumen més de 9.200 metres quadrats de calçada. Les obres de reasfaltatge comencen dilluns vinent i es preveuen fer en 3 mesos. L'Ajuntament també inverteix més de 430.000 euros per reforçar la recollida de deixalles i la neteja viària, incorporant 6 millores en el contracte actual. I el Museu de Morera de Lleida inaugura avui dijous una exposició dedicada al Club 49 que aplega en un sol espai prop de 300 objectes que documenten i apropen al públic l'estesa activitat artística que aquesta agrupació de petits burgesos catalans va portar entre 1949 i 1970, entre ells de Joan Miró, Joan Brossa o Antoni Tàpies.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Gracias, gracias y gracias. Mil gracias por acompañarme en este recorrido montañés. Les envío un abrazo enorme, enorme y hasta la próxima oportunidad en que podamos seguir cuidando nuestro planeta. Hoy hemos querido comenzar hablando de estas grandes guardianas, las montañas. Nosotros, aquí en el Vallés Oriental, estamos rodeados de ellas. Conservarlas, cuidarlas, mimarlas. Y recordad que existe hasta un día para celebrar las montañas. El 11 de diciembre, el mundo celebra el Día Internacional de las Montañas. Solo yo os invito a cuidarlas, a protegerlas y a mimarlas. Y como siempre, un placer compartir con vosotros este rato radiofónico hoy en el Viaje a Ninguna Parte. Hasta la semana que viene. Bye, bye.
1: Se acabó.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio
3: Montornès, 91.2 de la FM.
4: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Un nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa. El 112 d'emergències ha rebut l'avís cap a les 5 de la tarda. L'incident s'ha produït al número 4 del carrer Ramon Viladric. Una ambulància del sistema d'emergències l'ha evacuat al camp de futbol del municipi, on un helicòpter l'espera per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets. Plana política, 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE, l'ofrena floral avui davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari perquè institucions i partits es posicionin. Escoltem el que ha dit el secretari general de Junts, Jordi Turull.
5: El president Companys deia allò de al món hi ha moltes persones que defensen causes justes i nosaltres també. En totes les causes justes a nosaltres ens hi trobaran. Però per defensar Catalunya només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els problemes, amb totes les necessitats, amb tots els reptes, amb tot aquell camí que vàrem començar sense retorn a l'1 d'octubre per assolir la independència de Catalunya.
4: I l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana. L'objectiu també és que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble del número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
4: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta. L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomenti hàbits de vida saludable entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'edat d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. A les sessions es faran recorreguts accessibles en bicicleta. I Tàrrega ha donat avui el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. La jornada central serà dissabte amb una fira mercat de productes ecològics i quilòmetre zero que reunirà 37 expositors.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Han trobat morta una dona de 47 anys als voltants del Museu Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Segons informa la Guàrdia Urbana, el cos de seguretat ha rebut un avís de la consergeria del museu alertant de la presència de la persona. Els serveis mèdics que s'han activat no han pogut fer res per salvar-li la vida. La dona havia passat la nit en aquesta zona i, segons fonts municipals, havia passat pels serveis socials però havia rebutjat cap mena de suport. Els Mossos d'Esquadra han descartat cap indici de criminalitat. I a Barcelona l'Ajuntament ha fet un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i només estarà vigent 11 mesos, ja que el novembre de 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents que expiren ja, li expiren les llicències actuals. Com estava previst, Comuns, Republicans i PSC han aprovat aquesta mesura. Jordi Valls és tinent d'alcalde d'Economia.
3: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
2: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí, que evita el tancament definitiu i podrà estar operativa durant 6 mesos l'any. L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-la la seguretat. Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida a concurs de la instal·lació de la roba. Obertura es preveu al juny. I detenen 4 homes de Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus. Els arrestats són 4 homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït en el maleter d'un cotxe. Posteriorment va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc. I la Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspesa pel brot de dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví, que hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions a la zona. Ripoll tornarà així a posar en valor aquesta tradició que vincula la via amb la pagesia i la ramaderia i que ho fa des de fa més de 170 anys.

0: Us he de dir que el millor de començar cada Valors a l'Alça amb una cançó és la sorpresa que ens proporciona Pere Sánchez.
1: Exacte, avui recuperem aquesta cançó que va fer Andrés Calamaro per Maradona, que l'hem sentit al principi de la cançó en un estat no gaire presentable. I com parlem de màrqueting, d'esport i tal, el màrqueting que va tenir Maradona, la seva vida privada i el màrqueting que tenia de ser adorat, és una cosa que no sabré mai com ho van poder aconseguir, però bueno, era un déu per als argentins.
2: Sí, sí, podríem dir que estava enganxat a la pilota i a més coses,
1: sí.
2: Però avui parlarem d'esport i no de Maradona en concret, perquè la revista Valors doncs dedica el seu número d'octubre a preguntar-se si l'esport és salut o màrqueting personal. Cada cop estem més obsessionats a penjar el que fem a les xarxes socials, però no sé si ho fem per estar en millor forma o perquè la gent ens vegi i digui que guapo que estàs i que fort. No sé què en penseu vosaltres, però avui en parlarem amb Vicenç Villatoro, que és periodista, pensador i també exdirector del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i una de les veus del monogràfic de Valors 251. No sé si vosaltres feu esport perquè la gent sàpiga que en feu o perquè us agrada fer-ne.
0: La pregunta seria, no sé si vosaltres feu esport primer.
1: Exacte,
0: no?
1: Faig zero esport.
0: Moriré
1: d'alguna malaltia coronària.
2: Bueno, el que no faràs és llavors màrqueting personal d'aquesta manera. No vull dir.
0: Almenys no fent esport.
1: Jo faig màrqueting de menjar. Sempre que hi ha algun plat que m'he menjat molt, molt potent o molt guapo, ho faré. Per exemple, avui em menjaré un entrepà arrebossat de mozzarella.
2: Bueno.
0: La mozzarella arrebossada o l'entrepà arrebossat?
1: Entrepà envoltat de mozzarella a la planxa.
0: Mare del cel.
2: És un estil més foodie, no?
0: No sé si li diria foodie. Jo crec que és molt curiosa, no?, com aquesta dicotomia de fem esport realment per cuidar-nos, perquè valorem el nostre cos, la nostra ment, etc., o per vendre'ns i per demostrar que estem fent esport, no?
2: Jo crec que no t'ho respondré, sinó que et deixaré que després parlis amb en Vicenç i ja respongui, que és un bon expert.
0: Doncs vinga, aquí una estona parlem amb ell perquè comencem un nou programa de Valors a l'Alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: El primer que farem, però com cada setmana, és fixar-nos en l'actualitat i analitzar-la. Carles Bancs, de què parlem avui?
2: Doncs anirem cap a Alemanya, que políticament doncs està en boca de tothom després que l'AFD guanyés les eleccions de l'estat federat de Saxònia-Anhalt, espero dir-ho bé.
0: Has practicat el teu alemany?
2: Tinc un títol d'alemany, eh? Vull dir, això i no és mentida, però bé, en aquesta regió, que a més era de passat comunista, però del que vull parlar és del que ha passat en un petit poble de 17.000 habitants de la primera regió on van endur-se la victòria, i és que vull parlar concretament de Heidenau.
0: Doncs anem cap a Alemanya. Què ha passat a Heidenau?
2: Doncs bé, mira, ara m'has corregit.
0: Em sap molt de greu haver-ho fet.
2: Saps el que són les llambordes de la memòria?
0: Sí, les... Ho sé que ho pronuncis tu, que és una paraula ben fumuda, eh?
2: Mira, en alemany es diu... Stolpersteine.
0: Molt bé.
2: Ara ho he dit bé, no? Doncs bé, serien aquests petits monuments que els va crear l'artista alemany Günther Demnig en memòria de víctimes del nazisme que es posen a la vorera davant del darrer lloc on va viure una víctima del nacionalsocialisme abans que l'arrestessin o el deportessin.
0: De fet, a ciutats com Mataró, per exemple, que coneixem molt bé nosaltres, n'hi ha.
2: Sí, i per això s'ha convertit doncs, en el memorial més gran del món, perquè, clar, n'hi ha per tota Europa. Però a Heidenau no els sembla la millor manera d'homenatjar les víctimes.
0: Com és que justament a Alemanya no hi estan d'acord?
2: A veure, no és que no hi estiguin d'acord del tot. El poble de Saxònia es va votar a favor d'una moció d'AFD, concretament, per prohibir nous homenatges a les víctimes del nazisme a la via pública. En concret, el document prohibeix la instal·lació de noves Stolpersteine.
0: Ho se sent tan bé, Carles.
2: Superbé. Com es coneixen allà les llambordes, perquè creuen que hi ha maneres més dignes de recordar les víctimes que no pas trepitjant-les cada dia.
0: És una proposta pionera, no?, a Alemanya.
2: Doncs no. De fet, només hi ha 5 ciutats europees que han rebutjat aquesta mena d'homenatge i una d'elles és Munic, la capital de Baviera, que no és que sigui precisament un poble petit.
0: No.
2: Ara bé, els motius són diferents, ja que a Múnich van ser els representants de la comunitat jueva els que estaven en contra d'aquesta mena de llambordes pel mateix motiu. Em sembla que el petit poble d'Alemanya que estàvem parlant ara no és ben bé així.
0: Clar, llavors, o sigui, tampoc hi ha tanta diferència, en el fons.
2: El cas és que a Heidenau l'alternativa és que els homenatges es facin a un cementiri del poble, juntament amb els presos polítics de la desapareguda Alemanya comunista i els alemanys deportats d'altres territoris europeus durant i després de la Segona Guerra Mundial. A més, hauríem de tenir en compte que l'AFD, en el seu programa electoral per les eleccions federals de 2025, deia: «La cultura oficial de la memòria no s'ha de centrar únicament en els moments més foscos de la nostra història, sinó que també ha de tenir en compte els moments més gloriosos. Un poble sense consciència nacional no pot sobreviure a llarg termini». Una manera de dir que s'ha de reduir l'ensenyament de la història del nazisme a les escoles alemanyes.
0: Ah, no puc opinar, oi que no? Això sempre...
2: Jo et dono permís, no tinc cap mena de problema.
0: No ho faré, millor que no. Però l'interès de la FD deu ser crear una generació d'alemanys orgullosos. No?
2: Sembla ser que sí. Ara bé, no podem estar orgullosos de nosaltres, tot i saber que hem fet les coses malament.
0: Jo crec que
2: sí. A mi em sembla que hem de deixar de crear orgulls nacionals que trepitgin, que treguin pit de les seves victòries, i fomentar orgulls que revisin els seus errors, en siguin conscients i no els oblidin. És a dir, anem a crear nacionalisme deconstruït. Crec que no passa res per acceptar que tots ens hem equivocat i que no som perfectes. Al cap i a la fi, és una altra manera de dir que no hem d'oblidar el nostre passat. Però no volia tornar a dir aquella frase de qui no recorda el seu passat està condemnat a repetir-lo, que ja acabo de dir, igualment.
0: Sort que la dius, perquè cal anar-la recordant, em sembla. Tot plegat és bastant preocupant i fa una mica de por. Carles, un gran tòpic, però una gran veritat. Gràcies.

0: Sembla que l'esport està cada cop més de moda, començàvem comentant això. Fins i tot hi ha persones que en lloc de les discoteques de tota la vida van, atenció, a discoteques fitness. Però això ens porta a preguntar-nos si estem canviant els nostres hàbits per salut o per màrqueting personal. De fet, aquesta és la pregunta que es planteja el número d'octubre de la revista Valors, Carles.
1: Doncs sí, a Valors aquest octubre es pregunta si l'esport és salut o màrqueting personal, que cadascú tindrà una resposta molt seva a aquesta pregunta, però em fa l'efecte que al món on vivim no hi ha res que s'escapi del màrqueting. D'altra banda, segons dades de l'Associació Nacional d'Informadors de la Salut, ostres, ara he barrejat les lletres, el 81% dels espanyols d'entre 16 i 65 anys assegura fer esport de manera habitual i un 77% seguir una dieta equilibrada. Tot i això, la meitat de la població no se sent satisfeta amb el seu cos. Potser ja no fem esport o ens cuidem per salut, sinó per agradar-nos i veure'ns millors a través dels altres. Per parlar-ne, entrevistarem a Vicenç Villatoro, periodista, pensador i exdirector del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i una de les veus del monogràfic de Valors 251.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Vicenç Villatoro. Vicenç Villatoro, com està? Benvingut a Valors a l'Alça.
2: Moltes gràcies, molt bé.
0: Si m'ho permet, m'agradaria començar explicant que des de l'equip de Valors a l'Alça hem tingut el plaer de poder llegir un llibre d'aforismes que està preparant vostè. Així que no en revelarem gaire cosa, però sí que m'agradaria citar una frase que li he de confessar que ens ha atrapat, que diu així.
2: A veure.
0: Quan s'enfonsen les ideologies, els partits i les esglésies, proliferen les sectes, gent que s'ajunta per fabricar-se una il·lusió de sentit, una fe i una litúrgia. I un nosaltres. La major part de les noves sectes no celebra les seves litúrgies als temples, sinó als gimnasos, les carreteres secundàries i les mitges maratons. Com en les velles religions, la gran qüestió és el cos i el gran enemic, el pas del temps. Expliqui'm d'on surt tota aquesta reflexió que ens ha fet pensar molt a nosaltres.
2: Ostres, ja està bé, perquè és massa llarga pel que seran els estàndards, si és que mai arriba a publicar-se, de lliure aforismes. De fet, no és un aforisme, és com un article curt. I una mica neix d'això, no? D'aquesta sensació que cada època construeix les seves vacunes contra les grans coses, no? Que són el no sentit, el pas del temps i la mort, no? I que bona part de les nostres vacunes les hem construït entorn a això de la perduració del cos i, per tant, en una mena d'estrany culte al cos en el que es creu que a través d'això, de l'exercici físic, de l'esport, però també de la medicina, també de la hipermedicamentització, no sé si la paraula és correcta, es pot aturar el temps i es pot aconseguir això, no? Un sentit a la vida. Al final, això ve d'una altra cosa, d'una altra vella reflexió, que és que a vegades el que dona sentit a les vides és més la litúrgia que la cosmogonia, més el saber què fer en cada moment, o creure que és saber què has de fer en cada moment, que no pas com veus el món.
0: Ara fa una estona comentava tot aquest tema del culte al cos. Crec que ja fa un temps que diem que vivim en l'època del culte al cos, però realment hem deixat de viure-hi en algun moment?
2: No ho sé, jo només he viscut aquest. Vull dir que allò dels altres èpoques només en tenim, per dir-ho així, els testimonis memorialístics, els testimonis escrits. Jo crec que sí, que el cos ha tingut sempre una enorme centralitat en les nostres vides. Però jo crec que això, diguem-ne, que probablement una característica del nostre temps és de ben segur la perspectiva d'envelliment, que és més alta que probablement que en qualsevol altra època de la història de la humanitat, i per dir-ho, el retrocés de la malaltia, no? La malaltia sempre guanya, vull dir, sempre ens acabem morint, no? Però la malaltia és molt present en la història, en la vida, en la societat de fa uns segles, i ho és menys. Ara la malaltia és més combatible. Jo crec que això precisament ens dona la sensació de que hi podem fer més coses, no? De que a les nostres mans hi ha més mecanismes per combatre el pas del temps i per combatre l'envelliment, tot allò de negatiu que associem a l'envelliment i per combatre i la decrepitud, sobretot, no? Més que l'envelliment, podríem dir la decrepitud. I per combatre també, per dir-ho així, l'amenaça permanent de la mort.
0: Una d'aquestes coses que podem fer, que estan a les nostres mans, és l'exercici físic, que abans també l'esmentava. Quina relació té aquest exercici o aquesta obsessió per l'exercici amb la despolitització de la societat?
2: No ho sé, francament. Normalment jo crec que les coses van en paquet i allò que una cosa porta a l'altra, la tecnologia porta el canvi de costums, el canvi de costums porta el canvi de valors o de pensament, i probablement sí que la... Diguem-ne que aquesta, diguem-ne, aquesta crida a l'esforç, hi ha una paradoxa que a mi em té sorprès, per dir-ho d'una manera, que és que la nostra societat ha fet tot el possible per evitar l'esforç físic vinculat al treball, però fa tot el possible per fer l'esforç físic vinculat al no treball, vinculat a la no utilitat, al no utilitarisme, no? Allò, si se'm permet, l'exageració i la demagògia, fins i tot. Una persona que es queixa amargament perquè sua a la feina, quan surt de la feina es posa a córrer per suar. Bueno, sí que em sembla que pot haver-hi això, no? Aquest alliberament de l'esforç en el treball, de l'esforç físic, l'hem volgut compensar per un esforç, per dir-ho així, gratuït, un esforç que s'esgota en ell mateix. Havia fet un article una vegada que es deia la bicicleta estàtica, que un dia un senyor o una senyora s'inventa una cosa formidable, que és una bicicleta. Per què serveix la bicicleta? Per anar d'un lloc a un altre. Però té un inconvenient, s'ha de pedalar. Doncs passa el temps i fem la bicicleta estàtica, que pedales igual però no vas enlloc. Ostres, hem canviat la utilitat pel procediment. I això sí que em sembla una característica del nostre temps, també. La fascinació pel procediment. Ens interessen més els procediments que els resultats o que els efectes. Si tu has fet una cosa tal com s'ha de fer, pots viure tranquil, encara que sigui el seu resultat sigui un desastre. Si has aconseguit un èxit, però el teu procediment no ha sigut canònic, vigila. El procediment ha passat a ser més, perquè és més avaluable, no? Però el procediment ha passat a tenir un pes més gran que el propi objectiu, que el propi, és allò, si atribuïm a Maquiavel, que no ho va dir mai, allò que la finalitat justifica els mitjans, ara és al revés. L'important són els mitjans i la finalitat és una cosa secundària.
0: Creu que si no poguéssim penjar a les xarxes socials els nostres procediments o les nostres fites, tanta gent faria exercici, per exemple?
2: Segurament no en faria tant, per dir-ho d'una manera, no? Perquè sí que és cert que una de les característiques del nostre temps és, diguem-ne, aquesta hipercomunicativitat, aquesta, diguem-ne, aquest cert narcisisme d'explicar-nos tot, no? És a dir, les coses no es fan perquè es fan, si no es fan perquè se sàpiga que es fan, no? I això, jo crec que això, per exemple, això ha esdevingut, per exemple, una màxima política. En política és més important el que diu que fas, el que dius que fas, que no pas el que fas. I, per tant, cada vegada allò, la qüestió de la canonització d'una paraula que a mi em fa tremolar estones i en altres simplement em diverteix, que és el relat, no? L'important és el relat. No és el fet, no és la conseqüència, no és l'efecte. L'important és el relat, és dir-ho, és com ho dius. I, per tant, sí que estic convençut de que una bona part de les coses que fem no les faríem si no poguéssim dir que les fem. i de vegades fins i tot això arriba més enllà. Ja que diem que les fem, ja no cal fer-les. I ja ho has dit, ja has aconseguit l'efecte perseguit, no? El discurs polític o el discurs, en el sentit més ampli, no només el d'una campanya electoral, en el sentit ampli, és més un discurs sobre intencions que sobre resultats.
0: Mm-hmm. En canvi, també practiquem l'esport potser cada vegada de manera més individual. No sé si això és un reflex social, no? Una demostració que ja no fem esport per desconnectar o connectar amb nosaltres, sinó per ensenyar el que fem, no? Una mica seguint el que vostè deia ara, aquest relat.
2: Jo crec que és un component, no tot, i ara el que no voldria és ofendre a tothom que està corrent o anant amb bici pel món. Però sí que hi participa, però és que hi participen altres coses que no són l'esport. Aquesta necessitat, és a dir, jo no sóc a cap xarxa social, perquè tinc molta feina, i em temo que si fos potser m'agradaria i no tindria temps de fer res més. Però quan veig el que veuen parents i coneguts en les xarxes socials, hi ha gent això que t'explica que ha dinat cada dia i que explica on és de vacances i això, diguem-ne, llavors anaves al Machu Picchu i deies, hosti, que és xulo, això, em faré una foto. I ara el que et fas és tu en el Machu Picchu. El Machu Picchu és el teu, per dir-ho així, és el teu paisatge, és la teva escenografia. El protagonista ets tu. I cada vegada més no només et fas això, abans fes una foto de la cosa. Ara, després et vas fer una foto de tu en la cosa i ara et fas a vegades una foto tu fent alguna cosa rara dintre de la cosa, no? Uns que salten, uns que fan l'animalot, el que sigui. Vull dir que sí que certament hi ha hagut una translació i tu deies que això porta a l'esport individual o com una possibilitat.
0: Sí, li preguntava si el fet que fem coses més individualment és un reflex de la societat actual.
2: Jo crec que diguem-ne que l'esport, per exemple, sempre ha sigut individual i el treball sempre ha sigut individual. És cooperatiu, però és individual. La seva essència és individual. Tinc un dels aforismes d'aquest llibre que no publicaré mai, o publicarà, o sí, vés a saber, diu, la política és com el ciclisme. És un esport individual que juga per equips. Però és individual, és a dir, ostres, tu, vull que els meus guanyin les eleccions. Bueno, el que vull és ser regidor i per això cal que els meus guanyin les eleccions. Però el subjecte, tinc la sensació que tradicionalment ha estat un subjecte individual. És a dir, que el jo ha pesat més que el nosaltres i no em sembla malament del tot, perquè quan el nosaltres pesa molt més que el jo, quan el jo queda subsumit en el nosaltres, quan el jo, per dir-ho així, en el nosaltres desapareix la llibertat individual, desapareix la responsabilitat individual, desapareix això, no? La idea mateixa de que si tot va bé, estaria bé que anés bé per tothom. No que vagi bé per tothom, legitima que vagi malament per algú.
0: En aquest llibre que diu que mai publicarà, tot i que nosaltres esperem que sí, també hi exposa que no és que córrer, i cito textualment, no és que córrer, anar en bicicleta o fer peses siguin necessàriament activitats sectàries. És que per a molts han esdevingut l'eix i la litúrgia d'una vivència sectària. També llegir o escoltar música poden generar una secta al seu voltant. Com pot ser, senyor Villatoro, que una cosa aparentment bona, natural, saludable, no? Com fer esport o com llegir i escoltar música, pugui esdevenir una vivència sectària? Expliqui'ns.
2: Jo crec que sí que pot ser. És a dir, a veure, jo crec que una bona part de la cultura es centra sobre la idea del privilegi o de l'exclusió. I no em sembla necessàriament negatiu, sinó nosaltres som els que sí llegim, nosaltres sí que... Quan hi ha molta gent que va a un restaurant, els primers que hi anaven diuen: ha perdut molt, ara hi ha molta gent ja. Els llibres que són llegits per molta gent solen tenir una crítica negativa. És a dir, en la cultura, en el nostre, en l'esport, hi ha una voluntat de crear, per dir-ho així, una jerarquia que vol dir un dalt i un baix, no? I per tant, sí, jo crec que per alguna gent la lectura no és tant un plaer ni un sistema de coneixement com un sistema de, diguem-ne, de creació gairebé clànica. I l'esport també, però també ho és altres aspectes de la vida social. Ho és l'economia i ho és la política, també.
0: En aquest número de la revista Valors, en què parlem tant de l'esport i de cuidar-nos, també ens qüestionàvem què estem fent, què estem deixant de fer, vull dir, per cuidar-nos tant. És a dir, el fet de anar a totes amb el fet de cuidar-nos o de fer exercici, de fer esport, d'aquest culte al cos, què ens està fent renunciar? A què ens està fent renunciar?
2: No, a veure, primera, si tu, a veure, a mi no em sembla malament ni fer exercici, jo no faig gaire, però n'hauria de fer més, ni fer esport, això em sembla fantàstic, fer esport en equip em sembla extraordinari, quan veig que els meus nets fan esport, ho trobo formidable. Què és el que m'inquieta de tot això? Diguem-ne, les formes de legitimació. Jo de vegades són més perilloses les formes de legitimació que els mateixos fets. I que la legitimació d'això sigui la recerca de l'eterna joventut, la no acceptació del pas del temps, l'obsessió, la creació d'un nosaltres tancat que mira per damunt de l'espatlla a qui no hi participa. Aquestes són les coses que a mi em semblen inquietants. I quan es fan aquestes, sí, evidentment, que podem estar fent unes altres, les que produeixen l'efecte exactament contrari, no? Les que no són obsessives, les que intenten entendre i adaptar-se i comprendre el pas del temps, les que saben que el cos té límits i que aquests límits, bueno, se'ns imposaran un dia o altre, i per tant que no genera aquesta expectativa que acaba sent una expectativa frustrant, perquè el temps no s'atura. I allò que anomenem joventut, que no sé què és ben bé, no és etern. I per tant, els d'això, els productes de la mena que sigui, que et garanteixen l'eterna joventut, tots són una estafa. I per tant, no vol dir que no tinguin bon gust, ni que se'n necessiti desaprendre, però que si te'l sents precisament per evitar diguem-ne, la pèrdua de la joventut, l'allargament de l'adolescència, aquest és un tema que a mi m'interessa i em preocupa especialment. L'adolescència, no tant la joventut, l'adolescència era percebuda per les societats tradicionals com un període, diguem-ne, que bé, s'ha de passar, no hi ha més remei, però que com menys duri, millor. I estava associada a coses, bueno, que podien ser simpàtiques en el seu moment, però que haurien de ser superades pel pas del temps. Cada vegada més, el conjunt de la societat, no només els cronològicament adolescents, el conjunt de la societat se'ns està tornant adolescent. Hi ha una, per dir-ho així, una sobrevaloració de l'adolescència, una canonització de l'adolescència. L'adolescència comença molt aviat i s'acaba molt tard. Quan s'acaba? Perquè a vegades no s'acaba mai. Algunes de les actituds entorn de l'esport, de l'exercici, d'això, de l'aturada del temps, em semblen vinculades amb aquesta sobrevaloració de l'adolescència. No parlo ja de la joventut, sinó de l'adolescència més en concret.
0: L'haurem de convidar un altre dia perquè parlem d'aquesta canonització de l'adolescència, que m'ha semblat molt interessant com a concepte. Però escolti, per acabar, perquè sap que a la ràdio el temps és limitat, m'agradaria plantejar-li, si em permet, la pregunta que es fa aquest mes d'octubre a la revista Valors, que és L'esport és salut o és màrqueting personal?
2: Jo crec que és que l'esport és salut, és màrqueting, és exhibicionisme, és narcisisme, és voluntat de superació, és força de voluntat. El tema no està en l'esport. Està... Ai, ara em contradic com tota la vida, 500 vegades al minut. Està en el relat. El tema està en el relat. És a dir, no, escolti, vale, molt bé, jo surto a córrer, perquè em trobo més bé. Anda, doncs fantàstic, bueno, felicitats. No, trobo... surto a córrer perquè si no em fotré mai vell. No, perquè es farà vell, no pateixi. És salut? Doncs miri, potser sí, però els genolls també es ressenteixen, no? El problema no és què són les coses, sinó quines expectatives situem sobre les coses. I quines... I de què ens semblen solució? I de què ens semblen, diguem-ne això, contradicció? Per tant, jo no associaria l'esport a un sol sistema de valors. És compatible amb tots. És compatible amb valors positius i amb valors negatius. No, el problema no està en l'esport, està en les paraules sobre l'esport.
0: Ens quedem amb aquesta idea. Vicenç Villatoro, un plaer haver pogut compartir aquests minuts amb vostè i gràcies per les seves reflexions.
2: Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Penseu això, que la major part d'aquestes dites reflexions són relativament improvisades i d'algú que el primer que fa és no creure gaire en el que diu.
0: Però com a mínim ens fa pensar, que això ja és molt i també molt necessari.
2: Aquesta sí que és la funció.
0: Vicenç Villatoro, una abraçada. Gràcies.
2: Una abraçada. Moltes gràcies.
0: Descobrim què destacava aquesta entrevista amb Vicenç Carles Bancs. Carles, quin és el pretllat?
1: Em vull destacar que el procediment cada cop té més importància que no pas el propi objectiu, i és que, per exemple, estem omplint les xarxes cada vegada més de reptes de 365 dies fent, i cada cop en faig més. I jo crec que el que hauríem de gaudir és d'aquest procés i no convertir-lo en un objectiu monetari.
0: És el pretllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça.
0: Ara parlàvem del número 251 de la revista Valors, però l'anterior, el 250, era especial, es va publicar el mes de setembre i parlava de la il·lustració. Per fer-ne memòria, avui estrenem nova secció amb Carles Bancs. De fet, ara semblava que t'hagués acomiadat fa un moment, Carles, però continues aquí l'estudi. Per què has sortit al carrer a buscar opinions? Atenció, eh?
1: Ves que m'has acomiadat perquè havia de sortir al carrer, perquè aquest any, per saber què en pensa la gent d'aquestes preguntes tan complicades que ens fem a Valors, doncs els preguntarem directament a ells. L'objectiu és fugir per un moment dels catedràtics i dels experts que han treballat temes de difícil resposta i veure com se n'en surt la gent quan l'agafes així sense que s'hagi preparat res. Aquesta vegada he sortit a fer preguntes de la il·lustració i et diré que m'ha sorprès el que m'han dit, perquè no és un tema gens fàcil. Primer, per aterrar, vaig voler saber quin concepte en tenien de la il·lustració o què pensaven que era, i la veritat que força ha encertat tothom.
4: Per mi la il·lustració és un art.
5: És el moment de la història en què es va imposar el pensament crític i científic per sobre de la dictadura, podríem dir així, de la religió.
4: Per mi la il·lustració seria una reflexió de com altres veuen les coses. Un moviment ideològic que va aparèixer abans de la Revolució Francesa, que explicava tots els idearis de la llibertat, del concepte de nova cultura, de filosofia...
0: Prou bé per ser improvisat.
1: Prou bé, tot i que també n'hi ha d'altres que potser anaven una mica més perduts.
6: Hòstia, ara m'he quedat atrapat, eh? No sé què dir-te. No sé què és la il·lustració.
5: Com que m'has dit que no és la gràfica i m'has donat alguna pista, i no sé si potser és una època o algun temps en la vida de la il·lustració, no sé. Persones il·lustres, no? Em sona per aquí, però no sabria dir-te més.
0: T'he de dir que prou mèrit té no haver fugit de tu, eh? Perquè t'imagino amb un micròfon pel carrer...
1: N'hi ha prous que van fugir perquè... He de reconèixer que no és una pregunta gens senzilla i molta gent em va dir, ostres, ara m'agafes molt desprevingut i potser no et sabria respondre. Segurament en farem d'altres, que tothom tindrà alguna cosa a dir-ne i tothom es veurà capacitat de parlar-ne, però un cop fet aquesta presentació vam voler saber el que pensaven d'aquesta pregunta. La il·lustració ha mort, que és el que es preguntaven a Valors.
7: Jo crec que hauria de continuar. La il·lustració és molt important. La societat reflexiona, i quan reflexiona, creurà en la il·lustració.
4: No, crec que hi ha una part de la societat que encara reivindica aquests conceptes, però hi ha una part important també que reivindica conceptes més conservadors, més arrelats a la tradició d'aquella època, més conservadora.
8: Sí. Com sempre passa en la història, és la llei del pèndol. Durant un temps tirem cap a una banda, després tornem cap a l'altra. Ara no sembla que siguem especialment una època gaire digna de ser anomenats il·lustració, però tinc confiança que hi tornarem algun dia o altre.
9: S'ha polititzat molt ara, llavors. La veritat és difícil. Jo diria que hauríem de tirar aquí una miqueta per la tendència política de cadascú, no? Evidentment, una persona de dretes tindrà una ideologia, una de l'esquerra tindrà una altra, i això el portarà a pensar d'una forma diferent en base als seus criteris personals, no? Diguem.
1: No sempre és fàcil respondre a aquesta pregunta. Cadascú, com veus, la respon amb les seves paraules, a la seva manera.
0: Està molt bé.
1: Tot i que jo crec que més o menys pensen el mateix que molts catedràtics i moltes persones que han escrit per aquest número, però amb una expressió una mica més del dia a dia, no tan treballada i no tant, doncs, de anem a buscar referències i anem a parlar en termes més filosòfics, sinó jo penso això i és això. No sé què haguessis respost.
0: És que jo no t'hagués sabut respondre, jo hagués fugit, Carles.
1: És que hi ha preguntes que són complicades de respondre i, de fet, pues, va haver-hi una persona que va dir: i si us proposo jo una pregunta per un proper número?
9: Què és la raó? L'altra pregunta. Què és la raó?
1: És la raó, no?
0: Què és la raó? No sé si l'hem fet aquesta revista Valors, però espero que Joan Salí Cruz estigui-ho tan bé.
1: Clar, potser, de fet, aquesta secció ens servirà per veure què necessita saber la gent, què vol que...
0: Què li interessa?
1: Preguntem, tot això sortia de preguntar si creien que ara la societat es fonamentava a partir de la raó, si la veritat era algo que existia, si estaven més interessats en l'escàndol o el que és l'espectacle, o en una mica allò que és del tot cert, o ens fa potser créixer com a humans, no? Allò que pensava la il·lustració. Va aprofitar també per preguntar, doncs, en quin moment estàvem com a societat, ja que preguntàvem en quin moment estava la il·lustració, així que a veure què en pensem, com anem com a societat.
8: Crec que preval més l'entranya ara que no la raó, i que entre tots, i deixant-nos portar per un mal ús de les noves tecnologies, hem fet que s'imposi més la desinformació que no la informació, i això és un problema i un risc molt gran.
9: Ens hem radicalitzat molt i ja no hi ha un punt intermig, i això és un problema, perquè costa molt arribar a una entesa.
5: Jo penso que ara anem tot per molt xarxes, molt influenciable, no? Els influencers, tot això, i que siguin persones il·lustres, doncs la majoria, malauradament, penso que no ho són. Penso que la majoria de persones parlen sense fonaments i aquí s'agafa molta altra gent, molta joventut, i hauríem d'indagar una mica més d'on venen, no?, aquestes idees que deixen córrer per allà.
1: Al cap i a la fi, persones il·lustres, vull dir, cadascú va entendre la il·lustració com va voler. Potser hauríem de crear una nova pregunta de qui són aquestes persones il·lustres del nostre segle XXI. Però vaja, això és el que ens va dir la gent a peu de carrer. Segur que farem preguntes molt més senzilles, segur que n'hi hauran d'altres que les opinions seran molt diferents entre uns i altres, però això ha sigut aquesta primera prova de baixar al carrer, preguntar sobre valors, preguntar sobre filosofia i a veure què en pensa la gent.
0: No tinc cap dubte que en traurem reflexions molt interessants, Carles.
1: Doncs moltes gràcies, Laura, per la confiança, i això ja ho veurem en els propers programes.
0: Si veieu en Carles Bancs, no fugiu, que us farà preguntes interessants.

0: hi ha llibres que són una finestra, d'altres que són un refugi, i és per això que un cop al mes parlem amb Conxa Parramon de novetats, però també d'aquelles joies, aquells petits tresors literaris que tenim a la prestatgeria, a la tauleta de nit, sovint massa oblidats, potser. Tot plegat per posar en valor autors i autores que ens fan pensar, que ens emocionen, que ens acompanyen. Conxa Parramon, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, molt contenta de tenir-te de nou a l'estudi per parlar avui de dos llibres que ens porten 90 anys enrere.
1: Pues sí, són dos llibres que fan referència a l'inici de la Guerra Civil, és a dir, a l'any 36, el 18-19 de juliol, però que no parlen de la guerra heroica, sinó que parlen de les víctimes col·laterals de la guerra. Aquí es considera que són les dones, la població civil i els pobres soldats de lleva, que molts d'ells es van apuntar a la guerra pensant-se que podrien canviar el món i es van trobar que la guerra es va canviar molt amb ells. Es tracta d'un llibre que acaba de sortir ara, el primer, del que parlarem, que es diu La revolució amb veu de dona, dietaris i records, 1936-1939. És un llibre de la periodista Llúcia Oliva que recull una sèrie de diaris i dietaris de persones, de noies, que van viure la guerra en primera persona i que en aquella època estaven a l'adolescència, és a dir, que la guerra els hi va trencar la vida, perquè van deixar d'anar a l'escola, van deixar de tenir la vida que tenien. Aquest llibre fa referència a les noies de classe benestant, noies burgueses que vivien a diverses comarques de Catalunya, a Osona, a Molins de Rei, a Barcelona, i que, a més, eren molt, molt religioses, perquè en aquella època la gent benestant i burgesa tenia molta relació amb l'Església. Però això no treu amb que el patiment d'aquestes noies no fos molt gran, perquè es van trobar de la nit al dia en què se'ls va acabar la seva bona vida i van haver d'afrontar una situació totalment inesperada, una situació d'angoixa i de por, perquè estaven cada dia havien de patir com els milicians venien a casa seva, intentaven, en alguns casos se'n van endur els seus pares i els van assassinar, en altres casos no els van assassinar perquè es van poder amagar, però bueno, patien una situació molt dura, que és un altre angle de la guerra, és a dir, la Guerra Civil i totes les guerres es poden explicar des de molts angles. Jo crec que aquest llibre omple un forat de la historiografia catalana perquè parla de la burgesia i de com va patir la burgesia a la rereguarda, la Guerra Civil i la Revolució Social, perquè no oblidem que el 36 hi va haver-hi una guerra civil que va començar a Catalunya

0: dels nois i altres elements. Llavors, aquestes noies doncs, van haver d'afrontar aquesta situació de manera molt dura. Llavors, hi ha, que són dietaris que escrivien elles, és a dir, és un diari que escriuen cada una d'elles, són 9 dones de diversos llocs i de diversos estaments socials, però totes de burgesia, ben educades i que saben escriure perquè han anat totes a l'escola, i això ens porta a que expliquin molt bé els seus sentiments, perquè són uns dietaris que no han passat cap censura ni han passat cap, només l'edició pròpia d'un llibre, no? Però són molt, molt, molt reals i fan patir molt, perquè jo, per exemple, que la meva mare també va patir aquesta situació, me la recorda molt. La meva mare explicava coses similars a les que apliquen aquestes noies. Per exemple, la Mercè Oliva, en el seu diari, explica que ho vol explicar tot, perquè vol deixar constància de tot el que està visquent. Vol deixar constància de la por, de l'angoixa, del sentiment de sentir-se desemparats. Perquè, clar, què va passant a la Revolució Social? Per apaivagar la Guerra Civil o la revolta militar que hi havia hagut de Franco a Àfrica, la Generalitat va donar armes als comitès antifeixistes i a la CNTFA. I aquesta gent es van prendre la guerra per la seva banda. Tot s'ha de dir que, clar, la gent de la CNT i de la FAI venien d'una llarga història de greuges amb els seus patrons, que ja havia començat a la Setmana Tràgica, havia continuat amb el pistolerisme i havia acabat amb la dictadura de Primo de Rivera. Això, aquesta evolució va patar i llavors van allò anar en contra dels patrons i de l'Església, que són els que ells consideraven que els oprimien. Però, bueno, clar, tothom no pensava el mateix. I la guerra, en aquest llibre, s'explica des del punt de vista de les persones que, diguéssim, van patir aquesta agressió dels comitès antifeixistes. Tenim altres llibres, que avui no els comentarem, però que parlen de la acció heroica dels comitès antifeixistes i de com van aconseguir implantar doncs, a les fàbriques un altre sistema d'organització, van aconseguir que la gent tingués més accés. Per exemple, en aquella època els obrers anaven al liceu, quan abans només hi anaven els senyors. Llavors, aquesta mena d'igualament de les classes socials, altres persones consideren que estava molt bé. La guerra sempre depèn de qui l'explica i com l'explica.
1: Totalment, i per això és tan interessant aquesta nova perspectiva, no?, que comentaves, perquè al final sembla que hi ha guerres o que hi ha fets històrics que sempre s'expliquen des d'un mateix punt de vista, hi ha un discurs que s'ha consensuat o no, però que te'l puguin explicar persones que la van viure.
0: Que la van viure en primera persona i que van veure com els cotxes de la CNTFI arribaven a casa seva. Hi ha un relat molt dur de Molins de Rei, d'una noia de Molins de Rei, que veu com s'enduen el seu oncle. I 3 dies després ha d'anar al cementiri, ella, a reconèixer el seu oncle, mort. I se'l troba allà mort i el reconeix per una sèrie d'elements i per les fotos que feia la Creu Roja, que documentava tots els assassinats que feia la CNTFI. Pensa que en aquests 3 anys de Revolució Social van morir o van assassinar 8.000 persones. 8.000 persones que tots eren burgesos, però clar, aquí hi havia entre els grans empresaris, que havien tingut grans empreses, i el petit botiguer que tenia una botiga, però com que ja tenia una propietat i la idea era abolir la propietat privada, doncs ja era un enemic de classe. I aquestes coses potser s'haurien d'haver matitzat una mica més. Però bueno, va sortir la mala llet, diguéssim, que tenia la gent de tant temps comprimit i reprimit. Per l'Església i pels patrons, clar.
1: Primera proposta d'avui, la revolució en veu de dona, dietaris i records, de Llucia Oliva, però n'hi ha una altra.
0: Sí,
1: Concha.
0: La segona és un altre llibre. Tots els llibres són de l'editorial L'Avenç, que últimament està recuperant aquest tipus de guerra, diguéssim, col·lateral, que es diu La Brigada del Vidre. La Brigada del Vidre és un llibre que parla dels nois que es van apuntar voluntàriament a la guerra, i concretament es diu així perquè hi ha un grup de 13 nois que tots duien ulleres i tots eren estudiants. aquestes cròniques que s'expliquen en aquest llibre van ser publicades a diversos diaris durant la guerra, com el Diari de Barcelona, La Publicitat o El Treball.

0: hi ha diversos nivells, és a dir, hi ha nois que escriuen el seu, com si fos el seu diari, i n'hi ha altres que ja són més professionals. Per exemple, hi ha el Pere Caldés, l'Avelia Artigener, el Manuel Cruells, hi ha també dues dones, hi ha una noia de la Creu Roja que explica, de la Creu Roja anglesa, que explica com veu la guerra i com veu els ferits, perquè ella, clar, està a primera línia dels ferits. Després hi ha una crònica de la... Ai, com es diu? La Ida Lindbergh, que era la dona de Ramon Mercader. I, però la diferència d'aquest llibre és que aquest és un llibre escrit en primera persona i per persones que estaven al front, però té un problema, ha passat la censura.
1: Perquè, diferent, eh?
0: Clar, molt diferent, perquè els altres no. Els altres, la Llúcia va trobar els diaris, entre ells el de la seva mare i de la seva tia, que els havien escrit durant la guerra, tal qual. És a dir, la seva tia li va dir, mira, això vaig escriure durant la guerra abans de morir. I ell el va utilitzar i a partir d'aquí va buscar altres elements i va fer el llibre. Aquests no. I aquests són cròniques que totes les cartes i totes les cròniques que estan en una guerra passen censura. I què van fer? Doncs són positius. Clar, tu expliquen la guerra, però des d'un punt de vista, no diguéssim optimista, però sí una experiència, ho expliquen amb naturalitat, sense exaltacions i sense derrotisme. Que potser, si no haguessin passat censura, haguessin sigut una mica més derrotistes, perquè la situació era bastant complicada. Concretament parla del front d'Aragó, que va ser el front més dur, parla de la batalla de Terol i de la batalla de l'Ebre, que ja va ser el final de la guerra.
1: Doncs tenim dues propostes que ens porten fins al 36, 90 anys enrere, per parlar de la Guerra Civil des de diferents punts de vista, que això sempre és enriquidor per poder eixamplar també la fotografia que tenim d'aquell moment. La Brigada del Vidre, Cròniques del Front, i La Revolució en veu de dona, dietaris i records. Conxa Parramon, moltíssimes gràcies.
0: Vale. Només dir que són dos llibres que parlen de la guerra, perquè n'hi ha moltíssims més. Vull dir que per parlar de la guerra hi ha innumerables llibres i innumerables punts de vista.
1: Gràcies per venir i ens retrobem ben aviat.
0: Molt bé.
1: Cuida't.
0: Vinga, fins al mes que ve.
1: Cada dos anys, Barcelona es converteix en un espai de debat immens en què places, auditoris o jardins s'omplen de reflexions. La Bienal del Pensament, organitzada per l'Institut de Cultura de Barcelona, és una cita que aplega moltíssims ciutadans i que cada edició tracta un tema concret. El lema d'enguany és desencadenar el present i ens convida a repensar el present des de les ciutats i alhora a buscar respostes als grans interrogants que es plantegen les societats actuals. Per endinsar-nos més en aquesta Bienal, parlem amb Mireia Calafell i Berta Subirats, que són fundadores de la productora cultural LAS, una de les entitats que forma part de l'equip comissarial de la Bienal. Mireia, Berta, benvingudes, com esteu?
2: Molt bé, gràcies. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos, per parlar. Jo ara deia que el lema d'aquesta Bienal és parlar del present, no? Ens convida a fixar-nos, a focalitzar-nos en el present. No sé si pensem massa poc, si sempre tendim més a recordar el passat o a projectar el futur.
2: Exacte, aquest és el punt de partida, aquesta tendència que hem tingut a projectar, no? A pensar massa sovint en el passat i sobretot en el passat amb un sentit també una mica de vegades doncs perillós, en tant que l'imaginem amb nostàlgia, i de també projectar un futur que també de vegades imaginem en excessivament apocalíptic. Llavors es tracta de dir, centrem-nos en el present, i és perquè és ara i aquí que els reptes estan materialitzats, es fan present.
1: De fet, sembla que exagerem, no? Allà on mirem, ara parleu de la nostàlgia del passat, d'un futur apocalíptic. Quins són els reptes del present que voleu reivindicar?
2: Mira, de fet, el programa de la Bienal l'hem pensat a través de diferents eixos o itineraris que d'alguna manera expliquen quins són els reptes i quines són la proposta que creua tota la Bienal. D'una banda hi ha, per exemple, un itinerari que es diu Fugues, i és aquesta voluntat de posar l'accent a les arts com una manera d'eixamplar el món. Aquest any la presència de creadors i creadores és molt important i demostrar que des d'aquesta mirada altra, més creativa, doncs és un grandíssim lloc des d'on repensar el present. I tenim l'Alessandro Baricco, l'Angèlica Lidl,

0: La Hélène Vilar-Madruga, la Chantal Maillard, José Luis Garín, Felwyn Sarr, és a dir, hi ha moltíssims creadors de primer ordre, com això, Mariana Enríquez, Leila Guerriero, Pol Guasch. Després hi ha un altre dels itineraris que es diu Esquerdes, les condicions materials de la vida contemporània. I aquí bàsicament ja hem agrupat doncs, aquelles xerrades, sessions i tallers, perquè els formats de la Bienal són molts, doncs això, que parlen sobre per qüestions que ens afecten des d'aquesta vida més quotidiana, com l'edat i els estereotips, la qüestió del treball. Tindrem també el Juan Evaristo Valls, per exemple, una reflexió sobre aquest excés de no sé com dir-ho, sí, perdó, el que en diuen el gir terapèutic en lloc de pensar en la lluita de classes, un podcast amb les companyes d'Amigues de Te Cuenta que es diu Venudes i Fracassades. Sí, en definitiva, aquest itinerari, diguem-ne, té a veure amb les condicions materials de vida contemporànies, no? Amb la part més quotidiana i més material de la subjectivitat. Tenim un altre itinerari que és les ciutats com a escenaris dels grans canvis, un altre que es diu marges, les veus que qüestionen el centre, conflictes, per parlar, per exemple, doncs, de conflictes contemporanis com Ucraïna, i un últim itinerari que és el de narratives, que és les preguntes que travessen les democràcies contemporànies, perquè és evident que avui no pots fer una Bienal sense reflexionar sobre l'auge de l'extrema dreta i, en definitiva, tot allò que està posant en perill la democràcia.
1: Tots aquests itineraris amb les pertinents activitats i propostes que feu, veig que ens interpel·len bastant a tots i totes, no? Que a vegades, quan veiem la paraula pensament, ens espantem una mica perquè creiem que potser no és per nosaltres, però en el fons, qualsevol de qui ens estigui escoltant es pot sentir interpel·lat per alguns dels temes que heu dit.
0: Exacte. De fet, també aquest any una de les peculiaritats de com s'ha teixit la programació és que s'ha tingut en compte molt els actors que al llarg de l'any fan pensament, no? I, per exemple, l'Escola de Pensament és aquest programa de pensament que, a més, s'organitza i s'impulsa des de la xarxa de biblioteques de Barcelona. Nosaltres, la Sullivan, també estem treballant amb tota la xarxa de centres cívics. IS Global, que representa també tota la part més de recerca i investigació. És a dir, que aquest any la Bienal es fa amb moltes complicitats amb la ciutat, amb molta proximitat amb la ciutadania per arribar a interpel·lar-los en general, diguem-ne. Exacte, i aquesta proximitat també es tradueix en una programació on els formats són diferents, no? No són només taules rodones i conferències, que també, evidentment, però hi ha, doncs, per exemple, tallers. En col·laboració amb el Festival Clàssics fem un taller sobre veritat i manipulació. Hi ha espectacles escènics, tindrem a Juan Mayorga, per exemple, fent la gran caceria. Hi ha el podcast aquest que us comentàvem abans d'Amiga de Te Cuenta. Ja la nit de dissabte acabem amb una nit que convoca l'humor d'alguna manera, perquè també pensem a través de l'humor i fins i tot del ball. Farem uns monòlegs amb Oye Sherman, Shaun Devnath, Alba Segarra i Judith Martín i acabarem amb la nit amb un concert de Susto, tot per pensar què vol dir això de ser de Barcelona, no? Què vol dir Barcelona? Es diu barcelonins, barcelonines, un autorretrat i quatre monòlegs. I també tenim un espectacle de producció pròpia, perquè també és interessant doncs, veure com la Bienal activa la creació d'espectacles, de propostes que estan fetes expressament per la Bienal, com és la Cloenda que hem comissariat des de la Sullivan, que es diu Ciutats en Correspondència, i que bàsicament el que fa és, doncs, a l'escenari reuneix fins a quatre parelles d'escriptors formades, per exemple, doncs, per Leila Guerriero i Pol Guasch, Antònia Vicens i Jaime Martínez, Marta Sanz i Mariam Matjidi i Marc García Puig amb Neix Sino amb l'acompanyament de la Meritxell Neddermann. I o sigui, tot això per, no? per intentar explicar aquesta voluntat de que realment la Bienal de pensament doncs, converteixi les places en el que vol, no? En una plaça pública de debat i de reflexió des de i de maneres molt, molt diferents.
1: Hem perdut espais de reflexió a les ciutats. Creieu que anem mancats d'això?
0: Està clar que el ritme que marca la contemporaneïtat i la seva exigència, no? Aquest acceleracionisme del que parlem, fa que cada vegada siguin més excepcionals aquests moments per trobar-se i de manera pausada trobar-se amb aquests altres que cada vegada veiem menys en un espai públic que cada vegada l'utilitzem menys per aquesta trobada, no? amb els nostres conciutadans. Per tant, la Bienal és una oportunitat excepcional en aquest sentit.
1: Una oportunitat que tenim des de ja mateix, del 13 al 18 d'octubre, amb aquesta nova edició de la Bienal del Pensament a Barcelona, de la qual hem fet un tastet amb la Mireia Calafell i la Berta Subirats, que són de la productora cultural La Sullivan, que és una de les entitats que us explicàvem que forma part de l'equip comissarial d'aquesta Bienal. Mireia i Berta, moltíssimes gràcies. Un plaer haver compartit aquests minuts amb vosaltres i que vagi molt bé aquesta edició.
0: Moltíssimes gràcies, gràcies. A vosaltres.
1: Fins aquí aquest programa de Valors a l'Alça. Sabeu però que podeu recuperar tots els continguts a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iBooks i Spotify. I nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Més del Vallès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Coplejant.
6: Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
7: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.
9: Sintonizes Ràdio Montornès.
10: So, how's your evening so far?
11: Bonsoir, ça va fantastique.
12: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
13: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja estem a dijous, a Fuernes, com ens agrada dir aquí a la Intersecció, i venim amb un nou programa. Així que tot, bones notícies. Fins les 6 tindrem informació, divulgació i entreteniment a Ràdio Montornès, al 91.2 de l'FM, i també a ràdio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de tele de Ràdio Montornès. Només heu de buscar a vostre televisor i allà on digui Ràdio Montornès. Apugi una miqueta el volum, que se sol sentir una miqueta més fluix, i ja està, i ens podeu escoltar fins les 6, com cada tarda. I després també, igual, al territori nocturn a les 10. Com sempre, tinc a la pretènica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
14: Molt bona tarda, Mireia.
13: Què tal, com estàs?
14: Bé, de dijous ja, no?, amb cap de setmana a la vista.
13: Cap de setmana a la vista, un cap de setmana, per cert, que sembla que demà farà bastanta calor, però que el cap de setmana ens acompanyarà la pluja, així que tornem a estar una mica neguitosos, la veritat, perquè ja no sabem si fer el canvi d'armari, si no, si serà pluja torrencial, si no, no sé. Jo sé que el Sergi no fa canvi d'armari, però
14: no,
13: vosaltres...
14: No, tinc tanta raó. Per classificar-la per estacions.
13: Bueno, mira, molt bé, ojalà tothom arribés a ser com tu, eh? Jo ho intento, però mai ho aconsegueixo. No sé la resta de la gent si ja ha començat a fer el canvi d'armari, si no, si ja estava més per les nits, si no. És que està com una mica complicat, no? Perquè jo a vegades tinc ganes de fer el canvi i després penso, no, però si ara, no, màniga curta i anem perfectes. No sé si és moment encara de treure la màniga llarga, i així estem una mica indecisos.
14: Per això està tothom encostipat.
13: Sí, és veritat, que hi ha molta gent així amb una mica de mocs i de més. Bueno, haurem d'anar amb compte d'anar a agafar fred. Sí, com si potser esteu aprofitant ara per fer el vostre canvi d'armari mentre ens escolteu. No sembla un planazo, la veritat, ja que és algo avorrit i que s'ha de fer, doncs almenys que sigui amb algú de fons que ens alegri una mica. I a més, avui us alegrem següent perquè portem bones notícies i molt contingut. Començarem parlant d'una exhibició que s'ha fet aquest matí a la plaça de Pau Picasso dels tallers adreçats a la gent gran, de gimnàstica i també de sardanes. Hi ha hagut més de 100 persones que s'han apropat a la plaça de Pau Picasso i han seguit aquesta gairebé primera classe del curs, així tothom ha pogut estar i veure què es fan en aquests tallers. Uns tallers que ara, degut als aiguats, encara no han començat, però que ja ho faran demà, els de gimnàstica, i els de sardanes estan a punt, a puntet, de que comenci. Però bueno, avui parlarem d'aquesta exhibició que s'ha fet a la plaça de Pau Picasso. També avui podrem escoltar el Dani Ametller, impulsor del projecte Més que Ciència, perquè el Montornesenc ha donat un documental sobre el Castell de Sant Miquel, un documental immersiu. Ahir vam poder donar quatre pinzellades sobre el tema i avui podrem escoltar una entrevista al Montornesenc sobre aquest tema. També parlarem avui de la marxa popular, toca parlar una miqueta d'esports, i parlarem d'aquest gran esdeveniment, ja Montornès, la número 34, aquesta edició de la marxa popular, i serà el dia 25. Avui nosaltres hem convidat a l'Alfredo Acevedo, membre del Club Paratisme Montornès, perquè ens doni tots els detalls. I acabarem un dijous més amb l'Ivan Aznar i la seva secció d'intel·ligència emocional. Amb ell avui parlarem sobre l'autoexigència, la productivitat, i com fer coses durant el nostre dia i sentir-nos bé, ni agobiats, ni sentir que no hem fet res. Bé, trobar allà un equilibri i una pau mental que a vegades ens falta. Tot això que us portem és força interessant, eh? I espero que us quedeu. Abans de tot, però, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que s'ha obert el termini per presentar propostes als pressupostos participatius Més 30 Cosmos del 2027. Fins al 13 de novembre, les persones majors de 30 anys poden presentar idees d'activitats comunitàries amb impacte social, cultural, esportiu, artístic o de lleure. Per presentar una proposta, cal formar un grup de mínim 3 persones i omplir el formulari que trobareu al web montornès.cat o a les butlletes que hi ha a les oficines d'atenció ciutadana centre i nord i a diversos equipaments municipals i dipositar-les a les urnes que allà hi trobareu. Després hauran d'exposar la idea a l'assemblea que se celebrarà el 21 de novembre a la tarda a Teatre Margarida Xirgo. Si surt votada, hauran de liderar-la amb el suport econòmic i tècnic de l'Ajuntament. Com a màxim, cada activitat pot tenir un cost de 3.000 euros. En total, la convocatòria està dotada amb 12.000. El delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, es va reunir ahir amb el president del Consell Comarcal i els alcaldes i alcaldesses i regidors dels municipis afectats pels aiguats dels dies 4 i 5 d'octubre, entre ells l'alcalde de Montornès, José Montero. La trobada ha servit per conèixer de primera mà la situació dels municipis afectats, escoltar les necessitats plantejades pels seus representants i informar-los sobre les línies d'ajuts estatals previstes per les zones afectades greument per una emergència de protecció civil. Després de la trobada, Prieto va dir que des del govern d'Espanya es posaran els recursos que siguin necessaris per tornar a la normalitat tan aviat com sigui possible. També ha subratllat que la recuperació dels serveis públics i dels equipaments municipals és una prioritat. També Prieto ha explicat que la delegació de govern informarà els ajuntaments sobre les vies d'ajut disponibles, els procediments per sol·licitar-les i les quanties corresponents. Fins al 29 d'octubre es pot veure a la Biblioteca Rosalé Verone i l'exposició Riscos Naturals Rinamet, una mostra formada per 6 plafons informatius amb dades per sensibilitzar el veïnat sobre els riscos naturals existents. Alhora planteja mesures i recomanacions per minvar la vulnerabilitat de les persones. Com a complement, la mostra, el dia 28 d'octubre a 6:45 de la tarda, el biòleg i director de l'Escola Rinamet, Joan Manel Riera, oferirà una xerrada. El bibliotecari Jorge Martínez ens ha convidat a assistir-hi.
1: És un senyor que sap moltíssim i ens anirà... Bueno, són xerrades que cobren menys, de veritat, perquè de vegades no som conscients de els petits canvis que podem fer per millorar el nostre entorn. Ens diu per què és important el que ja estem fent, perquè moltes persones ja estan fent coses molt importants, i com hem de tenir les lleres dels rius, com hem de tenir les diferents parts de la natura perquè siguin menys perilloses i perquè el canvi climàtic, que és un fet demostrat per dades, ens afecti el menys possible.
13: Per assistir a la xerrada del 28 d'octubre cal inscriure's prèviament i de manera gratuïta al web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que el 24 d'octubre tindrà lloc un nou taller creatiu dins dels pressupostos participatius Joves Cosmos. Aquest cop l'activitat consistirà en la creació d'un terrari amb l'acompanyament de l'empresa Jungle Mouse. La proposta s'adreça a joves de 18 a 30 anys i es farà al matí, a les 11, al Centre Juvenil Espúndic. Per participar-hi cal omplir el formulari d'inscripció disponible al web joventut.montornès.cat i escriure un missatge de WhatsApp al 673 53 26 09 per rebre les instruccions de pagament. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Més de 100 persones s'han trobat aquest matí a la plaça de Pau Picasso per gaudir d'una exhibició dels tallers de ball i gimnàstica que es fan al poble adreçats a la gent gran. L'activitat s'havia d'haver fet el dia 1 d'octubre, Dia Internacional de la Gent Gran, però es va ajornar per la pluja. Així, avui, els veïns i veïnes han pogut veure i participar en aquesta mostra de tallers. Uns tallers que es feien a la zona esportiva municipal i al Casal de Cultura, de manera que el curs encara no ha començat. Les sessions de gimnàstica, però, conduïdes per Montse Marín, s'iniciaran demà a Centro Cultural Andaluz, mentre que les sessions de sardanes, a càrrec d'Encarna Gascón, encara no tenen data ni ubicació nova. Gascón i Marín, en declaracions a Ràdio Montornès, han parlat de com d'important és participar en aquest tipus de tallers perquè fan treballar tant el cos com la ment i promouen la socialització.
2: Quan fem sardanes fem anar el cap, el cor i les cames. I a més fem xarxa, fem grup, riem, ens expliquem coses i ens ho passem de meravella. O sigui que moltes ganes de tornar a començar, que em sembla que serà molt aviat.
3: La sociabilització és molt, molt important i bueno, ja no només amb aquestes edats, amb totes, però amb aquestes especialment, perquè hi ha molta gent que es troba sola, malauradament, i llavors estar aquí amb tots nosaltres, no? Compartir tres quarts d'hora, una hora de riure, de moure's, de fer servir el cap, els peus, com diu l'Encarna, doncs és una cosa fantàstica.
13: La Clementina Rodríguez i la Mari Carmen Gallardo són dues de les usuàries dels tallers per la gent gran. Totes dues s'han mostrat molt contentes amb les activitats.
8: A mí me encanta, porque esto es lo mío. Yo, movimiento, movimiento, porque mi cuerpo es lo que necesito.
15: Pues a mí exactamente igual, a mí me gusta moverme y la música me hace activarme. Entonces, por muy cansada que pudiera venir, cuando llego aquí ya se me olvida todas las penas, todos los problemas y todo, todo. Así que bueno, pues, autísimo.
8: A mí me encanta todo lo que hago. Estoy feliz y distraída y me encanta. Y seguiré haciendo.
15: Y a mí también igual, yo todo lo que hago, todas las actividades que hago, todas las que puedo hacer y más, pues me encuentro muy a gusto, porque para eso nos dan a escoger, que cada una cojamos lo que nos viene bien. Así que si somos felices haciendo esto que hacemos, ¿verdad? Pues encantada. Que la gente mayor necesitamos tener ilusión, entonces la música resucita a los muertos, como aquel que dice.
13: L'acte d'aquest matí ha començat amb la lectura del manifest del Dia Internacional de la Gent Gran. Roser Pérez, representant del Servei d'Atenció Domiciliària, ha estat l'encarregada de llegir el document, que remarca els drets pels que encara cal lluitar.
16: Tenim dret a unes pensions més grans, que tenim dret a decidir per nosaltres. Queda molt camí per recórrer encara. No tenim dret a votar ni a prendre les decisions que volem per nosaltres mateixos i crec que ens queda molt encara per fer. Trobo que no compten molt amb nosaltres, que és com que ja ens fem grans i ja... com que estorbem una mica.
13: A Montornès, durant tot el mes, s'estan fent activitats en el marc del Dia Internacional de la Gent Gran. La darrera proposta serà el dissabte 24, amb una nova representació del grup Entre Bambalines a l'Espai Cultural Montbarri.
17: Me bastó solo un ratito sin que estuvieras conmigo para darme cuenta de algo.
13: Nosaltres continuem amb una mica de música aquí a la intersecció, de seguida anirem amb més informació, però abans anem amb una novetat musical perquè ens ha cridat l'atenció escoltar Cepeda en aquest registre una miqueta així més rumbero, que ja li queda bé també. És una col·laboració de Raúl Camacho que es diu Has sido tú.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Anem amb altres notícies perquè el montornesenc Dani Ameller, impulsor del projecte Més que Ciència, ha donat a l'Ajuntament un documental sobre el castell de Sant Miquel. El film ha estat gravat amb tecnologia 360 per ulleres de realitat virtual i alguns veïns i veïnes ja l'han pogut veure aquests dies en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. El nostre company, José Luis Cano, va poder parlar amb Dani Ameller durant l'entrega del document al consistori. Els escoltem.
2: Molt satisfet perquè un dels motius pels que vaig crear aquest vídeo sobre el castell de Sant Miquel era precisament acostar aquest patrimoni municipal a les persones que ja no hi poden pujar, no? Llavors el fet de compartir aquest contingut amb l'Ajuntament doncs permet que qualsevol persona de Montornès, fins i tot les escoles, la puguin disposar de forma lliure i gratuïta.
3: Fes-nos 5 cèntims del que es pot veure en aquest vídeo.
2: És un vídeo fet amb realitat virtual, que es pot utilitzar amb dispositius de realitat virtual, però també es pot veure en un ordinador o a la tele de casa, fins i tot amb una tauleta mòbil o el telèfon mòbil, i podem fer un passeig, podem veure des de la Torre Tavernera, no? al Club de Golf de Vallromanes, que és on hi ha l'antic castell. Després podem pujar al camí del castell i a dalt podem veure les torres, perquè el castell de Montornès no només en tenia una, en té diverses, i les excavacions dels últims anys han descobert moltes coses que molta gent no ha pogut veure, no? L'ermita, la torre principal, el recinte Jussà, o sigui, es poden veure moltes coses interessants i aprendre sobre el patrimoni.
3: Podem dir, per tant, que tenim un patrimoni molt ric, no?, aquí al costat de casa.
2: Sí, i molt ric i que moltes persones no el coneixen, no? Perquè molts hem fet l'excursió al castell, hem pujat al castell, però no sabem, no? a què refereix aquella runa que veiem allà a l'esquerra o aquell mur que veiem a la dreta. Aquest contingut ens explica una mica què és cada zona del castell i perquè s'utilitzava en l'antiguitat.
3: En el transcurs de l'acte parlaves que una de les teves motivacions és combatre l'edatisme, no? que està molt present avui dia.
2: Sí, aquest projecte va una mica d'això, no? Hi ha moltes persones que són grans, que potser pujaven al castell quan eren petites, però tal vegada fa 30 o 40 anys que no hi pugen per problemes de mobilitat o altre tipus de problemes, no? Fins i tot problemes cognitius, gent que va amb caminador, amb crosses, i la intenció del projecte és combatre, no? aquest potser aïllament cultural que pateix molta gent gran i apropar-los a cultura de forma personal a aquesta gent que no s'hi pot acostar.
3: Des que vas posar en marxa el projecte Més que Ciència, quin ha estat una mica l'impacte? Com veus que ha evolucionat l'impacte que té sobre les persones que el consumeixen?
2: El projecte Més que Ciència va néixer aquí a Montornès, com sabeu bé, i actualment està present a tota Espanya i col·labora amb diverses institucions de molts països. El projecte ha anat creixent i actualment col·laborem amb centres sanitaris, amb centres socials, amb institucions culturals, institucions científiques, generant continguts adaptats per persones dependents, persones ateses per centres geriàtrics, persones amb deteriorament cognitiu, fins i tot persones amb Alzheimer, persones amb dificultats de visió, no? Llavors, una cosa, un projecte que va néixer a Montornès amb el nostre castell, doncs al final ara s'està veient a tota Espanya, no? I això és meravellós, que moltes persones en puguin gaudir gràcies a aquesta iniciativa que va sorgir al nostre poble. El contingut del castell va ser el primer que vaig fer, i el vaig fer pensant en la meva mare, l'Encarna Ciurans. Ella m'explicava que quan era petita pujava al castell a jugar amb les pedretes que hi ha allà, però clar, ella pateix problemes de mobilitat des de fa molt, molt temps i ella ja no pot pujar al castell. I a mi em feia molta llàstima, no?, que una persona que és gran, que ha viscut tota la vida a Montornès, que té aquests records de quan era petita de pujar allà al castell, doncs potser els últims anys de la seva vida no pogués veure com està el castell ara actualment, no? Com s'ha excavat, què s'ha descobert, l'ermita, totes aquestes coses que la meva mare no havia vist mai i no veuria mai, doncs em semblava maco fer-li aquest regal i a més de fer-li a ella, doncs a tota la gent del poble.
3: Ja per acabar, explica'ns en què estàs treballant ara mateix, perquè sabem que a banda del projecte Més que Ciència tens altres idees, no? Ara parlaves d'una en concret per connectar persones, no?
2: Sí, bueno, tenim diversos projectes oberts perquè mai saps quina línia de projecte arribarà primer a dur-se a terme. L'any que ve comencem a crear contingut amb l'Agència Espacial Europea, un contingut que crearem durant 3 anys i que servirà perquè persones amb discapacitat i deteriorament cognitiu puguin conèixer les missions de l'Agència Espacial, també amb realitat virtual. amb la Fundació Atapuerca, continuem les campanyes del jaciment d'Atapuerca per tot Espanya, acabem de tornar a Pamplona, hem estat a Logronyo, d'aquí dues setmanes anem a Burgos, i amb el CSIC també estem gestionant un contingut de les bases científiques espanyoles de l'Antàrtida, que ja en tenim un amb ells allà, però ara estem gestionant per crear un contingut per persones amb dificultats de visió, que serà un contingut auditiu. Amb una de les institucions socials que col·laborem és amb l'Ajuntament de l'Hospitalet, amb els serveis socials, i l'any passat, fa dos anys, vam fer un projecte molt maco que era visitar persones que pateixen soledat no desitjada en els seus propis domicilis. Aquestes persones que no poden sortir de casa ja no tenen accés a la cultura, als museus o al coneixement, i llavors poder-los apropar tot aquest coneixement i aquestes experiències de museus de tot Espanya, de centres arqueològics, de centres astronòmics, en el seu propi menjador o fins i tot a la seva pròpia habitació, al seu propi llit, perquè hi ha gent que no es pot aixecar del llit, doncs és una experiència molt maca i va ser tot un èxit.
3: Ja per acabar, ara sí, aprofitaves també aquesta trobada per fer una petita reivindicació, no? Que les administracions, que les fundacions atorguin més ajudes i que promoguin projectes contra l'edatisme.
2: És una cosa que ens trobem habitualment, les persones que treballem amb gent gran, que no se li dediquen els mateixos recursos que la gent més jove. Dediquem molts recursos a un nen de 8 anys per educar-lo, per ensenyar-li coses, per fer-li arribar la cultura, però no dediquem els mateixos recursos a una persona de 80 anys. Quan aquesta persona porta tota la vida aprenent, educant-se, gaudint de la cultura, i arriba un moment quan compleixen aquests anys o quan arriben a ser grans, no, persones grans, que sembla que ja no hi hagin recursos adaptats per ells i que haguem de deixar de gaudir de la cultura quan tenim una edat avançada, no? Jo lluito perquè això no sigui així i intento conscienciar les institucions perquè aportin més recursos per a la gent gran.
1: Escoltàvem Dani Ametller, impulsor del projecte Més que Ciència, que ha donat aquest documental sobre el castell, que ara és en mans de l'Arxiu Municipal. L'arxiver Aran Magrín s'ha valorat molt positivament aquest document. L'escoltem parlant també amb el nostre company José Luis Cano.
4: Per l'arxiu és una proposta molt valuosa, perquè sí que és veritat que tenim documents que testimonien la història del castell de Sant Miquel, però no tenim cap document audiovisual i menys fet amb realitat immersiva que pugui acostar aquest patrimoni a gent que té dificultats per accedir al castell. Per tant, és una proposta, com dic, molt innovadora, que permetrà que la ciutadania accedeixi a una manera de veure la història molt diferent de la que ens permeten reconstruir els documents custodiats a l'arxiu. Per tant, estem molt i molt contents d'aquesta donació.
3: A més, el castell de Sant Miquel, que és un monument, diguéssim, que ha canviat molt, no, en els últims anys, i que, per tant, està bé documentar els canvis.
4: Exacte, com dius, s'han dut a terme diverses excavacions arqueològiques i és molt bo que la ciutadania, que ara ja no pot veure-les, perquè doncs, per raons de mobilitat no s'hi pot desplaçar, pugui estar al dia de totes aquestes novetats.
3: Ja per acabar, no sé si des de l'arxiu també teniu prevista més col·laboracions amb el Dani o esteu treballant.
4: Doncs mira, a nosaltres li hem ofert la possibilitat de, si vol treballar en altres projectes de Montornès o fins i tot si vol modificar amb aquest projecte, aquest documental, amb les fotografies que puguin estar a l'arxiu o fins i tot amb algun document, amb alguna informació, doncs evidentment estem a la seva disposició i content que podem treballar amb aquest o amb d'altres projectes que són molt interessants.
3: Tu no sé si has pogut veure ja el material que ens ha donat.
4: Jo sí que l'he vist, però no amb les ulleres. Jo ja he tingut accés a l'audiovisual, que és fantàstic, però és veritat que encara em falta aquesta experiència completament immersiva.
3: Per tant, a l'espera de que puguis posar-te les ulleres, el que has vist, material de qualitat, no? Molt ben registrat.
4: És un material de molta qualitat, un vídeo d'aproximadament uns 15 minuts, molt accessible, s'entén perfectament, molt ben ambientat a nivell de música, per tant, una experiència totalment recomanable.
1: El projecte Més que Ciència, impulsat per Dani Ametller, va rebre l'any passat el Premi Prismas, Casa de les Ciències de la Divulgació. El seu propòsit és apropar els descobriments científics i el patrimoni cultural a través d'ulleres de realitat virtual i vídeos immersius, o el que és el mateix, portar al món aquelles persones que no el poden anar a veure. I nosaltres, abans de passar amb el nostre primer convidat de la tarda, anirem a parlar amb el Club Baratís de Montornès sobre la marxa popular. Anem a escoltar una de les cançons que actualment no està patant moltíssim. És una col·laboració del DJ Goja amb Jason Derulo i Melody, no la nostra Melody, una cantant brasilera que es diu Mi Chico i que ara mateix no està al més alt de les llistes. Anem a escoltar-la.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bé, doncs fins aquí arribem avui. Espero que ja hagueu introduït al vostre cos el mood de juernes, de dijous, i això només vol dir que el cap de setmana està una miqueta més a prova. A més, diuen que farà caloreta demà, així que aprofitarem el dia i la tarda per estar contents i contentes abans que vingui la pluja. Si heu de fer rentadores, ja sabeu, després no direu que no us hem avisat.
2: Jo l'he fet avui per si de cas. A veure si li dona temps a aixugar-se abans del diumenge.
1: Molt previsor.
2: Que això és una altra cosa, ja, perquè sí. Durarà 2-3 dies.
1: Sí, ara encara costa una miqueta. Hi ha molta humitat. Aquesta nit ha fet moltíssima. Jo tenia el cotxe supermullat, com si hagués plogut. I és el que té Montornès i al voltant, que vivim aquí en aquesta temperatura així humida. Bé, nosaltres tornarem demà, tot i que aquesta nit podeu tornar a escoltar el programa, si us ha agradat, si voleu tornar-lo a escoltar al Territori Nocturn a les 10. Avui recordem que hem parlat sobre l'autoexigència, una productivitat més sana amb el nostre coach Ivan Aznar, però també hem sabut alguns dels detalls de la marxa popular, que serà el dia 30, no, és l'edició 34 i serà el dia 25, això sí. També hem parlat del documental que ha donat més que ciència sobre el castell de Sant Miquel, un documental immersiu per veure sobretot amb ulleres de realitat virtual, i també hem parlat de l'exhibició de ball, de sardanes, de gimnàstica que s'ha fet aquest matí a la plaça Pau Picasso i que la gent gran es pot apuntar. Doncs bé, tot això de nou a les 10. I demà de què parlarem? Doncs demà tornarem a tenir el José Luis Cano amb les estrenes al cinema i a les plataformes digitals. També parlarem amb la companyia Va de Botó, que és la que ens proposa un espectacle infantil aquest cap de setmana, el diumenge, que es diu Bufa. I parlarem també d'un taller de benestar emocional que rebran alguns treballadors del consistori per poder posar en pràctica en el seu lloc de treball. Farem una ullada a l'agenda, novetats musicals... Bé, un programa supercomplet. El de demà serà a partir de les 5. Avui que acabeu de gaudir de la tarda i fins demà.
2: Fins demà, Mireia. Adéu.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
3: Dieta per l'acné. L'acné és un trastorn de la pell multifactorial que poden patir persones de totes les edats, però sobretot adolescents. Consisteix principalment en l'afectació dels fol·licles pilosebacis als poros, que es taponen amb greix cèl·lules cutànies mortes, entre d'altres, afavorint el creixement de bactèries i produint pústules, quis i abscessos, és a dir, els anomenats grans, però també punts blancs, punts negres i enrogiment de la pell. Aquesta malaltia, tot i no ser greu, produeix molèsties, dolor i picor, però sobretot pot causar patiment emocional, baixa autoestima i cicatrius a la pell. Si es pateix d'acné, és interessant valorar quins factors de risc poden estar provocant-lo per tractar directament la causa. Per exemple, factors genètics del tipus herència o celiaquia o bé ambientals, com ús de cosmètics inadequats, certs medicaments, estrès, pol·lució, disbiosi intestinal o hormones sexuals alterades per situacions comunes, com succeeix amb la pubertat o la menstruació. Ara bé, a través de l'alimentació es pot millorar el cúmul de greix, els canvis hormonals o la secreció sebàcia. Per aquest motiu, és interessant modificar-la i seguir alguns hàbits alimentaris que millorin l'acné. La dieta occidental, basada sobretot en aliments i productes rics en hidrats de carboni refinats, pasta, arròs i pa blanc, brioixeria i rebosteria, begudes ensucrades, batuts de sabors, sucres d'addició i begudes energètiques, empitjoren clarament l'aparició de grans. Per això, cal buscar una alimentació amb un perfil més mediterrani i un índex glicèmic més baix. Cal augmentar el consum d'aliments antioxidants i rics en fibra, com fruita, verdura, fruits secs o llavors, i els aliments rics en omega-3, com el peix blau petit, verats, sardines o seitons, llavors de xia, llimoltes i nous. Reduir el consum de làctics desnatats, s'ha vist menys efecte amb els sencers, i menys problema amb els fermentats com iogurts i formatges frescos, però cal anar amb compte que pot empitjorar amb la llet líquida, la nata, els formatges curats o les mantegues. Pel que fa a la xocolata, no hi ha conclusions amb el cacau pur, però sí amb la xocolata amb llet o l'ensucrada o els productes que la contenen. Per això, també cal reduir el seu consum per millorar els símptomes. Finalment, alguns hàbits de vida com l'excés de pantalles, les poques hores de son, una mala higiene de la pell o el dèficit d'algunes vitamines i minerals també poden afectar negativament a l'aparició d'acné. i, en cas de ser necessari, també es pot valorar amb un dermatòleg l'ús de certes cremes especialitzades. Si pateixes acné i vols millorar la simptomatologia, la millor estratègia dietètica per abordar-lo és seguir una dieta de baixa càrrega glucèmica, sense els lactis esmentats, ni xocolata, ni menjar ràpid i ultraprocessat, i en canvi assegurar els vegetals i els aliments antioxidants i rics en fibra.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Radio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Sense puces, amb l'Ali Masriera, David González i Víctor Rey.
1: Avui començarem amb una definició, vale? David, perquè prenguis coses.
2: Vinga, la definició de David.
1: Això ho ha dit l'Edgar, eh?
3: Pots saludar primer a Xènia.
1: Hola, Xènia.
4: Hola, hola, encantada.
3: Ho sento, eh? Ja em disculpo.
4: No et preocupis, ja m'ho esperava.
3: Disculpem d'entrada.
1: Bueno, definició d'avui. Cada dia podies fer una definició d'una paraula.
3: Això ets tu la que t'agraden aquests jocs per fer-te la culta. Tira, tira.
1: Vinga. Definició de torracollons. Sempre de manera habitual com a insult per descriure algú de poca intel·ligència o una conducta ximple i absurda. Estúpid, cretí, idiota, dròpol, tontolava, que això no és català, no sé per què...
3: Tontolava és universal.
1: No és universal. Sí. O directament flipat o gamarús.
3: Som-hi.
0: Sense puces, amb l'Ali Masriera, David González i Víctor Rey.
1: Edgar, que no has dit res a la intro. Sense esclos.
2: No, és igual. No passa res.
1: No passa res.
2: No passa res. No passa
1: ho diu
2: res.
1: Mentre es marxa.
2: Sí, exacte.
3: Programa número 25.
2: No cridis.
1: M'estalvio un rodolí fàcil.
3: Anaves a dir el Hink, oi?
1: No.
3: Val, val. Avui, especial milhomes, egocèntrics i mags de la ignorància. Gent que ja d'entrada i sense obrir la boca els plantaries una bufetada a mà oberta.
1: Exacte, els que surten per dins de la rotonda. Bueno, també hi ha gent que fa tota la volta per fora, eh?
3: Tu no?
1: Va, no, els odio aquesta gent. Els llapis menys afilats de l'estoig, però amb l'afegit de que ens generen odi, malestar emocional i la seva presència i actitud ens fan treure el pitjor de nosaltres.
3: De fet, a cada programa, per au per bé, acabem despotricant d'algú. Oh, sí, sempre.
1: No, sí. Tu? Sí. Hate?
3: Sí, el que passa que penso que avui la cosa ha de ser una mica diferent, però bueno.
1: Per què?
3: Perquè una cosa és despotricar de manera gratuïta, cosa que ja hem abogat aquí més d'una vegada, en què és una cosa terapèutica i ens va molt bé.
1: I és gratis.
3: I l'altra cosa és... Sí, ens estem contenint, a vegades. És el que he dit del bofetón.
1: T'estàs contenint?
3: Tu saps que sí, i... Des d'aquí intentem sempre predicar la pau. Una educació canina respectuosa i un estil de vida basat en l'harmonia, l'empatia i el coneixement.
1: Bueno, amb els gossos sí, hem de dir, eh?
3: Però amb les persones ja no puc més. I avui haurem de canviar, però espero que no se m'escapi cap nom real i ens acabin denunciant, no? Si ens denuncien a nosaltres, denuncien a l'emissora. Som nosaltres.
1: A l'Edgar.
3: No pot ser, però podem dir que...
1: podem dir que és el Víctor.
3: Pots firmar un paper, Edgar?
2: Quin paper? Quin paper?
3: Ara te'l dono, te'l passo per aquí. Una firma digital amb
2: el... amb el meu dit i sang meva, no?
3: També. I sang teva, exacte.
1: Diem que és el Víctor que no hi és.
3: I ja està. Anava a dir una altra cosa.
1: Bueno, però avui...
3: Ja no puc, tio, va.
1: No, a veure, concentra't. Sí. Avui portem el component estrella. Aquells que ens recomana el nostre metge de capçalera. Avui, torracollons rematats, lelos i capsigrans que han passat en algun moment o altre per la nostra vida i que ens han recordat el significat de la paraula fàstic o l'expressió quina hòstia tens.
3: Exacte, com hem dit, hem començat haters i bueno, la veritat és que ens sap fatal perquè avui ens acompanya la nostra amiga Xènia.
1: Sort que ja et coneix.
3: De Drive, educació canina, i no volem que t'emportis una imatge equivocada de nosaltres, val, Xènia?
4: Sí, sempre esteu rajant de tothom.
3: No diguis això.
1: David, tothom ho sap que
3: però
1: rajes.
3: És mentida. Ah, jo, mira... De la taula, i ara ho diré, i orgullós, sóc el que tinc més anys. I em sento...
1: Això sí, vale.
3: Sento,
1: fins aquí,
3: veus,
1: correcte.
3: Això t'ha agradat, això t'ha agradat.
1: Fins aquí, correcte, saps agradat. Comptar.
3: T'omple d'ego que t'ho recordi, això. Però ja estic en un moment de la meva vida en què em rellisca tot una mica, saps?
1: Jo ja et vaig conèixer així, eh?
3: Que em relliscava tot.
1: Sí, no sé
3: en quin moment. Vaig néixer relliscant, com tothom.
1: No sé en quin moment tu penses que has canviat...
3: No, no ha canviat. Va.
1: Bueno, en fi, partint de la base de que avui, sota prescripció mèdica, tornem a buidar les motxilles, que això crec que ja haurien d'estar buides, però bueno, arrenquem denunciant aquelles opinions que ens grinyolen, aquella gent que en un moment o altre de la nostra vida hem tingut la mala sort de topar-nos. Avui, com que el Víctor ens ha abandonat, fem un rànquing de torracollons del món caní a casos de merda.

0: Lali, tu saps alguna cosa d'en Víctor? Perquè, perquè ha faltat avui.
1: Jo només sé que va sumar anys.
0: Que va sumar anys?
1: Sí, fa poc.
0: I no sabem res més d'ell?
1: Jo no, i tu?
2: Està cansat de vosaltres, home.
0: No, no, no, no.
1: L'Edgar t'està dient...
0: Tu saps alguna cosa?
1: T'està dient alguna cosa.
0: El truquem.
1: El podem trucar?
0: Sí. Espera, jo el vaig a passar-li el telèfon, però pensa que pot ser un problema si té el teu telèfon després, en Víctor, eh? Perquè et començarà a trucar deshores.
1: El que no podem és trucar des del telèfon del David perquè no ens l'agafarà.
0: Aviam, ja te'l passo.
1: Si no, des del meu. A mi sí que me l'agafa.
0: Exacte, aquest és el tema. No posa res, oi, de Radio Silenci?
1: Pues pensarà que és spam. I no, vale, te l'agafarà tampoc.
0: Jo te'l passo i de moment anem xerrant, perquè sí que, aviam, coneixent-lo poden haver passat diverses coses. Que hagi acabat detingut, perquè va ser el seu aniversari, que estigui jugant a la PlayStation i ens hagi fotut una trola i no volia vindre a treballar.
1: Probablement.
0: O no sé què és l'altre.
1: O que li hagis enviat un cas tan horrible que encara estigui a casa d'aquella persona.
0: Això sí que pot ser perquè ha agafat bastant volum de feina últimament, la veritat. Bé, de moment, mentre no contactem amb el... és igual.
1: Amb el Víctor.
0: Amb en Víctor. Rànquing de Torrecollons. I entenem per Torrecollons aquelles persones que ja d'entrada hem vist que no, saps? Que jo crec que tinc un detector de Torrecollons. I
1: s'apropen a tu, oi?
0: Normalment, físicament, jo veig aquella persona, físicament, eh? I semblarà un cliché, però jo veig físicament aquella persona, la mirada, com va, el calçat, em fixo molt amb els peus, m'agraden molt els peus, no? A les bambes que porta. Sempre, segons les bambes que porta, jo ja sabré si anirem bé o no anirem bé amb aquella persona.
1: I quin calçat és el que no?
0: Saps aquella marca, com es diu allò, tan horrible, que són com brillants, Knickerbocker, que van amb pantalons de pinça, i és igual, és la combinació, jo crec, de la bamba amb el pantaló, tio. Avui ho parlàvem precisament amb la Berta, en Joseba, la Cris, l'Albert, que hem anat a dinar, bla, bla, bla, bla, bla, bla, i parlàvem que nosaltres tenim classe, tio, que vestim.
1: Això t'ho repeteixes mentre et mires al mirall?
0: Sí.
1: Està bé, sí. Perquè no t'ho diu ningú.
0: Sí, és com la cançó aquella de Paràlisis Permanente.
1: Aviam, l'Edgar no sé què ens diu.
0: Com que no t'he enviat cap mòbil?
1: Aviam, és que la neurona no li fa connexió.
0: No, m'has de perdonar. Ara sí que el
1: ja,
0: tens.
1: Ja, estem a l'octubre, ja
3: ah,
1: no.
3: Ah, si és aquest telèfon, acabo de trucar i m'ha penjat.
0: A mi, saps que m'ha fet el mateix fa una estona?
3: Ho tornaré a provar, però...
0: Que fort, tio.
3: Seguiu.
1: I si truques des del meu mòbil?
0: Vale, començo?
1: Sí, vinga, mors de ganes.
0: Comença tu, si us plau.
1: No, comença.
0: No, fem l'ordre.
1: Primer la gent gran.
0: Fem l'ordre de la taula.
1: Primer la gent gran.
0: Fos cas que no arribi, no?
1: Clar, home, clar, imagina't que et passa alguna
0: cosa. Vale, jo començaré amb un Torrecollons, que és que no suporto, i és que en general em trobo normalment que el món de l'agility està ple de gent, tanta gent que podem arribar a trobar-nos. Tu has viscut les competicions.
2: Sí, clarament.
0: Clarament, i has viscut competicions, no ho direm, on jo estava també, per allà.
1: Va dir que no faria.
0: I sap perfectament quants binomis poden passar per allà un cap de setmana. 500?
2: Pot
0: ser?
2: O més.
0: Una competició amb 500, vull dir que és normal que abarqui...
1: No, clar, un tant per cent ha de ser Torrecollons.
0: Molt Torrecollons, sí, però és clar. Que a més s'estila molt el torrecollonisme en el món de l'agility, però moltíssim. N'hi ha gent molt maca, però és que hi ha un percentatge superelevat de trastornats, però molt elevat. I jo hi ha un paio, tio, que és que conec de fa molts anys, que no li he fet absolutament res, que jo sàpiga, perquè inclús el vaig agafar un dia i li vaig dir, escolta, tens algun problema amb mi? Li vaig dir directament, saps?
1: Poder no li agrada el teu calçat.
0: I a sobre, pot ser.
1: No ho havies pensat,
0: no,
1: això,
0: No ho havia pensat, tio. Però és que l'odio, tio. Ja, físicament ja no em va caure bé el primer dia que el vaig veure. Vam coincidir en unes instal·lacions un dia... I ja saps aquesta gent que porta aquesta espècie de monyo, els que porten pentinats de futbolista.
1: Hipster.
0: De futbolista. O sigui, no hi ha res més...
1: Clar, a tu que la gent tingui tant cabell com per fer-se una cua és una cosa que et provoca hate.
0: A mi el que em provoca molt hate és l'estètica del futbolista. Els pentinats del futbolista i les botes d'un futbolista.
1: Bueno, però què li passa a aquest noi? A part que no t'agrada físicament.
0: No, és que aquest és una persona que mai m'ha saludat.
1: Això,
0: o sigui, jo he arribat a entrar en unes instal·lacions on només hi havia ell, no hi havia ningú, no sé, jo he baixat del cotxe, l'he tingut a 2 metres i, hola, què tal? Mirar-me la cara i apartar-me la cara. Però m'ho havia fet diverses vegades, dius, a veure, no ho entenc, no competeixo amb el teu equip de res, no som rivals absolutament de res, no ens coneixem de res, tu ets d'una població i d'una altra, si ens coneixem del món del gos, i ja fa uns anys que ens coneixem del món del gos... I primer pensava, jo què sé, tio, deu ser aquest tipus de personatge, no? I un cop el vaig agafar, perquè vam estar coincidint i jo treballava en el lloc on ell treballava, a les mateixes,
1: i li vas preguntar.
0: A les mateixes instal·lacions, i me'l trobava cada dissabte al matí, i el vaig agafar i li vaig dir, dic, perdona'm, dic, tu estàs bé?
1: I va... I va dir, sí.
0: Dic, sí, què passa? Però a sobre vacilant-me, com buscant-me problemes. Sí, què passa? I jo, no, no, dic, és que no sé, em fa l'efecte que, jo què sé, que tens mal rotllo.
1: Home,
0: o alguna cosa,
1: si li dius,
0: no? Perquè...
1: si li preguntes d'entrada si tu estàs bé,
0: et saludo,
1: és normal que no...
0: Et saludo i no em tornes a la salutació. Pues què vols que et digui? I se'n va anar el tio.
3: Però potser no t'entenia, parleu idiomes diferents.
0: Clar, no, però... no, després vaig indagar dins del sòrdid i tempestuós món de l'agility i em van dir que, és que aquesta persona és així, saps? És així a torracollons, que és una persona que se'l menja l'ego i que baixi per la vida. De fet, això donaria per un altre rànquing d'un altre personatge, però em fa molta ràbia.
1: La gent
0: molta,
1: que no saluda.
0: La gent que no saluda, tio. O sigui, els hostiaria. Jo puc entendre que tinguis un tic i vagis saludant a tothom pel carrer i no estiguis bé, vale? Que estiguis xalupa perdut i vagis por ahí així. Però, hosti, estàs en un lloc sol, entrenant, trobes una persona de cara, saludes. Saluda, no? Educació. L'educació té que estar sempre allà.
2: Sí, totalment.
0: Ser educat no costa res. I hi ha molta gent que no ho és i a mi em fa molta ràbia. He començat light. Hola, tiro la pedra.
1: Li molesta que no el saludin? Seguim.
0: Em molesta? No he dit
2: li
0: això.
2: Li molesta que no el saludin a ell.
1: Clar.
0: Em molesta que una persona que està a 2 metres meu, que fa anys que ens veiem, li digui hola i em aparti la mirada, com si li hagués fet algun lleig a la seva vida en aquesta persona, que no és ni del meu mundillo.
1: Però què et va contestar?
0: No em va contestar.
1: No t'ho va contestar?
0: Home, quan li vaig quan dir li vas... sí, però a sobre es rebotava.
1: Bueno, clar, perquè li vas preguntar si li passava
0: alguna cosa. S'estava com crispant, en plan, què vols que em passi alguna cosa? Com buscant problemes. Jo pensava, és igual.
1: Bueno, fins aquí el teu amic.
0: Començarien a saltar pitidos, tio. Món de l'agility podrit, tio.
1: Deixa parlar de Xènia.
2: Bueno, jo ja més per tema clients d'aquells que arribes i ja veus que la cosa no anirà bé de començar. Vaig arribar a un client que, per cert, em va arribar per part d'una escola d'educació canina amb la que jo col·laboro, perquè bàsicament em passin clients. No sé si es pot dir, però es cobra una misèria d'aquestes escoles, per tant, no col·laboreu amb escoles conegudes, sisplau.
0: Sí. Jo no sé, bueno, a mi em va igual.
2: Vale.
0: Deixem-ho.
2: Doncs això és un client.
0: És que em va arribar una oferta una vegada que era com... no sé si és això.
2: Segurament. Però això, jo arribo a la casa d'aquest client i no era una casa, era un bar. Clar, jo entro al bar, dic, no sé, em pregunto per tal persona, sí, sóc jo. Cada dia que entrava jo allà havia d'esperar que fes els 4 o 5 cafès que li quedaven a la senyora per fer, mentre jo m'esperava allà a una cantonada, a que sortís i poguéssim sortir amb el gos al carrer. Era aquell tipus de persones també...
0: Espera.
1: Què estàs?
0: Relaxem-nos.
2: Vale, no passa res.
0: Quin tipus de persona era?
2: Era el tipus de persona que té gossos molt complicats.
0: Tipus de persona que té un ostión a mà oberta.
2: Exacte, un gos que no és seu, un marrón que li han passat.
0: Que també té una hòstia.
2: El gos del seu fill, el qual ara mateix no estava al país.
1: Deixa parlar. És que talla-li el micro, parla.
2: Vale, doncs això, era un gos que no era seu, era del fill que no estava al país en aquest moment. I era un gos extremadament agressiu amb gossos. Molt agressiu, per inseguretat, però arribava a uns nivells d'agressivitat bastant alta. Què passa? Que tenien por al gos i no el traien de casa. Mai. D'aquells gossos que feia anys, potser 2 anys, que no sortia de casa. Llavors, clar, vam veure que el gos menjar ni de conya. No volia menjar, però ni a fora ni dintre de casa, res, no menjava aquell gos.
1: Surt barato.
2: Sí. No, la noia li feia macarrons amb tomàquet, sempre.
1: Escolta, ben barato, eh?
0: Clar que no volia menjar.
1: Pues surten molt més barato els macarrons del Mercadona mateix.
2: Total, que aquesta noia treballava amb la seva filla, no? La seva filla treballava amb ella al bar i sempre venien, sempre en el que podien, venien les dues a la sessió. I clar, vam dir, bueno, doncs treballem una mica el joc perquè està clar que aquest gos, si no surt a passejar, no juga, no fa absolutament res, està clar que, òbviament, peta.
1: Òbviament.
2: Doncs vam començar a treballar una mica el joc. El primer dia que li dic, no, mira, és un mossegador, has vist que maco, serveix per jugar. El gos no havia vist una joguina en sa vida. Diem, bueno, doncs ara es comença a moure una mica així, suau, incitant que el gos vulgui, i la noia se'm queda mirant i em diu, amb tota la cara sèria del món, és que voy de blanco. No voy a jugar con el perro porque voy de blanco. I jo, bueno...
1: Pues cámbiate, no?
2: Exacte, doncs hasta aquí llegamos, señor. Efectivament, em vaig fotre a jugar jo amb el gos. Un gos que jugava de meravella, però... Com és obvi, aquesta feina no va arribar enlloc. De fet, van deixar elles l'educació per part seva perquè no,
1: bueno, perquè no volien
2: seguir feia, elles, clarament, no feien absolutament res del que els hi vaig dir. Vaig fer 3 classes amb elles, crec. Com que no van fer mai res, va ser com, doncs, fins aquí es queda. Però és d'aquells casos que ja des del principi, quan m'envien a un bar, és com, vale, sé que això no anirà bé.
0: M'has recordat moltíssim, no tenia previst ficar-ho aquí, però és que ha estat inevitable i he dit, m'ha llegit la ment amb un cas. Passa que era molt maca la dona, jo t'ho dic, era molt bona gent, no era una persona a torracollons. Bueno, sí, era a torracollons, però no tenia un ostión, com això que tenia el bufetón, no? Però fa poc em vaig trobar amb una parella molt, molt maca i tal, 60 i algo, amb un gos, i cada vegada que arribava jo a casa a les 10 del matí em rebia l'home i em deia, val, no?
1: Passa, nano, passa.
0: Passa, passa. Podes sentar-te aquí mentre mires. Vale, doncs, total, que... No, tens la ment bruta. Bueno, vaig, perdona, el que volia dir, m'obria l'home i em deia, espera't que desperto la meva dona. Jo el primer cop vaig dir, hosti, que res, no tenia res, no? Ja he quedat amb mi a les 10, a més la dona es veu que era qui invertia més temps amb el gos i tal, total, despertava la dona, la dona anava una miqueta així com cega de...
1: A les 10 del matí.
0: Amb la crosteta aquí, d'haver-se fotut alguna lorazepam, saps, aquí a la comissura. I s'aixecava allà una miqueta embotida del blister que es devia haver cascat la nit abans, es fotia, per això m'he recordat de tu ara, es fotia un cafè, es canviava i a lo millor 35 minuts després començava amb la classe.
2: Bueno, però això està guai, al final treballes menys i et paguen el mateix.
0: Sí, sí,
2: bueno,
0: depèn. Aviam, la primera
1: tu començaves a cobrar...
0: Què et passa? Que m'estàs plorant.
1: Sí, sí. Començaves a cobrar tal quan entres per la porta? Para de riure, si no, no podré parar jo. Començaves a cobrar tal qual entres per la porta?
0: Cobrava per mi.
1: Aviam, però t'estic fent una pregunta.
0: Sienta't aquí i mira-nos.
1: T'estic fent una pregunta, vaig a escoltar. Quan comences a cobrar tu?
0: Encara no he cobrat. Bueno. Encara no he cobrat. He fet 5 classes.
1: No, aquest és el Víctor.
0: Esperant, només tenia que veure la dona passada allà amb els diazepans i el camisón.
1: O sigui, et portava perquè la dona veiés una altra persona.
0: No ha arribat a bon port. No, volia que els veiés els dos.
1: Bueno.
0: Assegut en un racó de l'habitació.
1: Sí.
0: Era horrible. No vull parlar més, segueix, sisplau.
1: Vas quedar així, no?
0: Sí.
1: Bueno.
0: Feien coses molt rares.
1: A veure, jo... Pues he de mirar a Torracollons del món del mushing. Quan estiguis... Edgar, talla-li el micro. Sisplau. Ja estàs? Pots comptar fins a 5? Sí? O estàs revivint l'experiència?
0: Tinc molta calor.
1: Bueno, va. David, sigues professional. Jo considero Torracollons la gent que predica molt, però molt, vale? A l'adopta no compres. Molt vol dir... com que tu has comprat que pràcticament aniràs a l'infern i ells aniran directament al cel al costat de Sant Pere, surten fins i tot per la tele per aquesta gran, no, gesta de competir amb gossos adoptats i després un poquito de tiempo después resulta que fan camades i tot.
0: Sí, perquè aquest eslògan entra tot arreu.
1: Aquest eslògan va servir per sortir a la tele i després ja està.
0: Compra un perro de raza, no adoptes uno sin casa.
1: Però era una persona, bueno, que... És una persona, bueno, és encara, que ell, vamos, directe a Sant Pere, per haver adoptat.
0: Clar, clar, va al cel. N'hi ha uns quants d'aquests, eh? I n'he vist a diversos llocs, n'he vist a diversos sectors d'aquests, i dius, mare meva. I és el que tu dius, a més és una targeta d'entrada que en determinats sectors queda superbé, això.
1: Hombre, a més ell, pues, és igual que no guanyés res, perquè com participava amb adoptats, ell s'havia creat, diguem, ja la categoria especial per ell, que em sembla molt bé que corris amb gossos adoptats, però...
0: Mare, però bueno. Vamos, Sant Pere. Que saber si són adoptats.
1: Eren adoptats, però pensa que era una persona que només compartia amb nòrdics, o sigui que solo adoptava nòrdicos.
0: També és difícil, trobar-ne.
1: Tots els que hi havia els tenia aquesta persona.
0: Els acaparava tots?
1: Sí. Que havia d'adoptar-los i treure'ls-hi el reconeixement de raça, perquè si no, no pots compartir amb nòrdics.
0: Mare meva. Vale, vaig amb un altre, jo, un torracollons per mi increïble. N'hi ha molts en el món de la detecció canina, però aquest va ser brutal, perquè jo el tenia com a professor, sí que havia vist alguna història, no?, que havia pensat, aquest tio està molt endiosat, no? I vaig tindre l'oportunitat de, en una de les poques vegades que va vindre aquí a Espanya, donar una formació a Astúries, després de pagar, crec que van ser 260 euros per la formació, paston. Doncs el senyor, és el senyor Tobias Gustafsson de l'Scandinavian Working Dog Institute, que va vindre, ens van presentar allà, al final van ser 12 persones. El noi que va muntar la formació va fer el que va poder, perquè clar, va tindre que ficar 12 persones, que a més aquest tio li va dir: aquesta gent que ve té que ser gent que treballin amb gossos, sobretot gent que sigui...
1: Que en sàpiga una mica,
0: que
1: no?
0: Que en sàpiga, que tinguin gossos i pot ser operatius, bla, bla, bla, bla, bla, bla...
1: Plebellos no, vaja.
0: Exacte, ell va tindre que parlar amb la gent, total, que clar, perquè li sortissin els números, en la pobra persona aquesta que va organitzar aquesta formació, tenia que cobrar 200 i pico, perquè clar, el senyor aquest li va dir: jo cobro 800 euros per dia de formació. No? Llavors ell va entendre el que entendria qualsevol mortal: si la formació és dissabte i diumenge, doncs són 1.600 euros, fins aquí bé, no?
1: Fins aquí les mates,
0: passa, okay. Que el divendres que arribava ja li cobrava, i el dilluns que marxava ja li cobrava,
1: si però un dir... dia sencer, i si arribava a les 8 del vespre és igual.
0: Ell deia: jo vinc el divendres, el divendres també són 800 euros. Però és que això li va dir el mateix dia que va arribar.
1: A veure si aprens
0: per això ens va demanar diners. Corre cuita tot el tema aquest, no? Llavors ell a corre cuita per intentar sufragar una mica amb les despeses, va ficar dues persones d'última hora.
1: Que no eren, no complien els requisits, no?
0: Sí, vull dir, era gent que treballava amb gossos, que portaven temps...
1: On eres fent... tu?
0: No, portaven temps fent detecció. El problema és que aquesta persona li va dir: pues, vull 10 binomis a la formació. El noi n'hi va ficar 12 i li va agafar una pelotera tremenda, però davant de tothom van veure com el tractava, o sigui, el ponent tractava a la persona que havia organitzat això d'una manera dèspota, no lo següent. Per haver ficat 12 persones, que dius, vale, ha estat un error, però també ha estat un error, tio...
1: No avisar que també cobraves.
0: No avisar que també cobraves, i aquesta persona no t'ha suspès res, i aquesta persona no t'ha engegat amb un vol cap a casa, cosa que jo hagués fet, i t'haguessis emportat una bufetada. Ja t'ho dic ara d'entrada. Total, que durant la formació el tio... Senyor Tobias, mentre
1: Senyor Tobias.
0: Era un passaperros, que això es va agrair, no? Al final pues, era tot molt pràctic, la seva metodologia, tot molt dinàmic, molt va, allà amb el joc i tot el percal. Durant la formació, el tio anava mirant el telèfon. O sigui, surt, li deia a fulanito, surt, fes l'exercici aquest.
1: Així
0: no?
1: També faig formacions jo,
0: sortia,
1: eh?
0: Sortia 5 minuts i mentre sortia el tio anava mirant a l'Instagram.
1: Anava posant likes.
0: Però és que li va tocar sortir amb una noia de les que es va apuntar a última hora, que es va apuntar, que van recórrer amb ella, pobra, en plan, vine aquí, una noia del club, vine, porfa, que t'anirà molt bé, així ens ajudaràs també amb les despeses. Treu el gos i li pregunta, se li va ocórrer preguntar, perquè aquell gos, pues clar, no era un malinois, no era un braco, era un creuat de, crec que era un creuat de labrador, o golden, o alguna cosa així. Diu, no, amb aquest gos fem detecció esportiva i tal, no el tinc pas operatiu ni res... Doncs ja el pots guardar, ja no vull gossos que no treballin.
1: Però què vol dir? D'acció esportiva el gos també treballa?
0: Clar, no, perquè es referia només a l'àmbit policial.
1: Ah, però això ho vull especificar, eh?
2: O sigui, només va passar gossos que es dedicaven a
0: la cara de la pobra noia...
1: Que havia pagat.
0: De... Uau, m'acaben de tirar gel per sobre. Vaig pensar, tio, o sigui, tu seràs aquí com a persona, o sigui, com a professional no vals un duro. Perquè per mi un professional no és només una persona que tingui molt bona feina i treballi bé, si no és una persona que a la gent li agradi, la gent surti contenta, la gent surti engorilada, la gent tingui ganes de tornar a veure aquella persona, li expliquin les veritats. I em va semblar, vaig pensar, Torracollons, el Torracollons de l'any, això crec que va ser ja fa 3 o 4 anys, premi al Torracollons de l'any.
1: No l'heu tornat a portar?
0: No, jo no penso portar ni boig aquesta persona. Mira que havia fet formacions amb ell online i tal, eh? I pa, un nivell d'endiosamento. Aquí a Espanya en tenim un altre, eh? D'aquestes característiques, que pots gastar 1.000 i pico d'euros fent formacions amb ell, i té els sants nassos, no diré el nom per aquí perquè té molts seguidors, eh? I és com una secta i la gent li agrada que li escupin a la cara, però és una persona que jo em vaig gastar 1.700 euros fent una formació, tu li enviaves un vídeo i a sota et ficava l'emoticono aquest del dit,
2: el pulgarcito per arriba,
0: buen trabajo, perdona, 1.700 euros
1: És el
0: buen trabajo.
1: L'hoquei més car de la teva història, eh?
0: 1.700 euros i em dius buen trabajo, tu ets un cara dura.
1: Encara que et va dir buen trabajo, hombre.
0: S'ho havia mirat, tu ets un cara dura.
2: Ja, jo dic buen trabajo.
0: Home, el mateix faig el vídeo fent-li un calvo i em segueix dient buen trabajo.
1: Per saber si se'l mirava o no, has de fer un vídeo fake i enviar-li i dir...
0: Torra collons al món de l'educació canina, superar. Tens algun o què?
2: No crec que ho superi, eh?
0: Bueno,
2: però la típica senyora gran de 80 anys
0: també et va fer seure en un racó.
2: No, per sort no.
1: Això només et passa a tu.
2: Sí.
1: Això només et passa a tu.
2: Amb un cadell de tèquel. Vosaltres sabeu com estan els tèquels avui en dia, no?
0: Tèquel
2: Merle, sabem del que estem parlant, no?
0: Preciós, sí, un tèquel Merle.
2: Són unes bombes...
0: Li regalarem uns
2: exploten.
0: Perquè faci parella amb el que té l'Edgar.
1: Edgar, quan és el teu aniversari?
0: Vols un tèquel Merle?
3: 31 de març.
1: Ui, bueno, ens dona temps de salviar.
0: Sí.
2: Però bueno, el tèquel superbé, no tenia cap problema. Però clar, em van trucar per... No, és que el gos tiba de la corretxa i és molt nerviós. Jo vaig arribar que el gos tenia 10 mesos. Arribo, primer de tot em sorprèn perquè dic, ostres, un tèquel que no està gras, és l'únic tèquel crec que jo he vist que no estava gras, encara, tot arribarà, encara, espereu, sí, espereu. I vaig dir, vale, què li passa al gos, no? Sortim a passejar, perfecte. El gos volia tibar per arribar a gossos, però passejava bé, o sigui, era un gos que no tenia cap problema. El problema clarament el tenia la senyora, que necessitava parar-se a saludar a cada persona i a cada gos que veia. Llavors, clar, el gos havia après, no? El que aprenen tots els gossos, si em paro a saludar a cada persona i cada gos, doncs serà que toca.
0: Clar.
2: I el gos ho feia. Jo vaig fer l'educació amb la seva filla, que devia tenir uns 40 anys. La senyora no agafava el gos, sortia amb nosaltres, però li deia a la seva filla, Tete, agafa el gos. Agafa el gos i fes-ho tu, que jo estic molt cansada. És com, senyora, normal, si vostè no aplica el que s'ha d'aplicar, és clar que està cansada del gos.
0: Hola.
1: Però està... Què et passa? Amb qui parles?
0: Hola.
1: Estàs parlant sol?
0: No.
2: Fantasmes, veu fantasmes.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola.
1: Hola, no recibes?
4: Hola.
0: Hola.
4: Em sent?
0: Sí.
4: És que estic com la dona aquesta, estic cansat de tu.
0: Qui ets?
4: Hola.
0: Hola, sí.
4: Sóc el tonto que fa les teves classes.
0: Víctor, estàs viu o què? Què passa?
4: Estic viu.
0: Què ha passat? Tothom pregunta, tio. Hem passat a casa teva, t'hem picat el timbre, estem buscant-te...
4: No, per això estic amagat, no et diré on.
0: A més, la Xènia aquí, amb tota la il·lusió, tio, de fer el programa, per la primera vegada que ens ve aquí la ràdio i no... Felicitats!
1: Bueno, ja han passat uns dies del seu aniversari, eh?
0: Ah, felicitats!
1: Felicites una mica tard.
2: Felicitats atrasades.
4: No, és la Xènia, és que no necessitava descansar, tu.
1: És normal, Víctor.
0: Tot bé o no estàs viu, llavors, eh? No t'hem d'anar a buscar enlloc?
4: No,
1: vinguis.
4: No m'ha d'anar a buscar enlloc.
1: Tornaràs?
4: No ho sé, ja veurem.
0: Tenim un regal per tu.
4: Bueno, ja, coneixo els vostres regals. No em fa falta.
0: És veritat, li vam donar un bal de què van ser. Eren guapos.
1: Era un bal que no era ni a un lloc teu, o sigui, vas agafar una botiga, no?
4: No valien per res, no valia per res, allò, eren escrits,
0: vale.
4: No...
1: Era una estafa piramidal del David.
0: Va, vinga, posa't bé, tio, si t'hem de vindre a recollir a la comissaria una altra vegada...
4: No fa falta que em vinguis a recollir el lloc, deixa'm a comissaria, gràcies, eh?
0: Vinga, gràcies a tu. Xènia, perdona, eh? Perdona.
2: No, tranquil·la, era un part necessari.
0: Seguíem amb aquesta dona octogenària que anava amb un tèquel, que curiosament no era obès i esperava, lo típic, perquè li esperava amb tot Déu i el tèquel anava saludant a tot Déu. Com va acabar això?
2: Doncs,
0: no pinta bé.
2: Crec que vaig fer 8 sessions, perquè també era un d'aquests casos que m'arribava de l'escola.
0: Superior, eh?
2: Sí.
0: Punyito, superior, 8 sessions, és que clinc,
2: que
0: clinc.
2: Però em vaig fer 4.
0: Pilota, eh?
1: No com el Víctor.
0: No, que em fa una i fora.
2: Em vaig fer 4 i després em van fer esperar... Perquè, bueno, entre que havien d'operar la filla o alguna cosa d'aquestes era... De res, eh? No, de res greu. No us preocupeu.
0: No em preocupo pas.
2: Però amb això vam estar potser un mes que jo no vaig veure el gos. Quan vaig tornar era una bola de grassa que no li cabia a l'arnès, se li sortien les xitxes per tot arreu. I jo els vaig dir, home, doncs està una mica gras, no? O sigui, jo no el recordava així. I la filla li va dir, mama, veus?
0: Adorma'm.
2: Veus? És que jo ja et vaig dir que estava gordo el gos.
0: Adorma'm. Punxa'm.
2: I no, el gos efectivament ja no tenia cap problema perquè la filla s'havia encarregat de portar-ho tot, de complir totes les pautes que li vaig donar, de no parar-se a cada moment. El problema va ser que jo vaig sortir d'aquelles sessions en què la filla ni jo havíem aconseguit que la dona no es parés a saludar els veïns.
1: Clar, però això
2: ja,
1: difícil.
2: El gos, ja diem que no tenia cap problema. El gos era un tèquel dels millors que he vist jo i mira que es veuen coses estranyes.
0: Va parir, tio. O sigui, que si et descuides, peix globus, no? Podríem parlar d'un peix globus, el famós gos peix globus.
2: Sí, sí, no, i que li havien posat el mateix arnès que portava feia un mes
0: i era com el tanc aquell del Simpson,
2: és que li sortien totes les xitxes, el velcro no cordava, l'enganxaven ja amb la corretxa normal perquè el velcro ja no cordava.
0: Lali, tens algú més o anem a l'entrevista i m'agufades?
1: Sí, tinc una.
0: Canta.
1: La gent que recolecta diners per despeses veterinàries, vale? GoFundMe. I després, sorpresa,
0: s'ho peten.
1: Resulta que van a un mundial, el qual significa, per exemple, anar fins a Suècia, hi ha un patinet nou, van a curses que no compten, diguem, necessàriament per classificar-se, però la gasolina és gratis, tot està pagat, i clar, no? Pues està molt bé, està molt bé. Perquè jo ho sento, o sigui, si heu no podeu pagar les despeses veterinàries per lo que sigui, demaneu un crèdit al banc, un crèdit de 5.000, 6.000 euros, és dos passes d'apretar botons, no et cobren gaires interessos i no tangues a la gent, sobretot si després fas
0: jo
1: despeses.
0: Crec recordar, això és de ser un jetes.
1: És de ser un jetes, sí.
0: Però a més crec que és un tipus de gent que viu amb aquest tipus de caràcter, de ja m'han d'ajudar, ja tal, i tot això. Jo crec recordar que cada X temps, ara poder fa temps que no, sortia alguna notícia una mica bèstia, d'algun refugi o d'algun lloc on demanaven diners per operacions d'algun gos,
1: sí.
0: I mogudes així que ho havien destapat, rotllo com el que tu em dius,
1: sí, sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: De vacances a no sé on, o s'havien comprat no sé què. Jo me'n recordo que la meva dona me n'ensenyava algunes, em deia, mira, aquests demanaven tal, i ara sempre que es fa això no només heu d'adjuntar no sé què, sinó que té que ser molt clar que al final per culpa d'aquestes gestes,
1: clar, el dia que algú necessiti diners de veritat
0: no se li donaran.
2: Clar, i mira que les protectores es necessiten, o sigui que ja fan bé seva feina i els necessiten, i que hi hagi gent que fa aquestes coses.
0: Això és de bofetón.
1: És que a més, aquesta persona, una d'aquestes persones, em va preguntar...
0: Em deixes diners?
1: No, em va preguntar... Jo vaig donar 20 euros, val?
0: Bueno, encara.
1: No, encara perquè m'olia mal, no sé com...
0: Ho vas notar.
1: I em va preguntar si aniríem nosaltres a l'europeu. Jo li vaig explicar que probablement no, perquè s'han ajuntat moltes despeses veterinàries, i em van dir, saps la resposta que em va dir? Os echaremos de menos.
0: Tela, tio.
1: Con un par.
0: Sí, amb un res que mora dins que flipes, no?
1: Sí. Són gent capaces de dir això i dir, ala, siguiente.
5: Sense puces. Un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats.
0: T'has soltat avui, eh?
1: Digue'm.
0: Res.
1: Si tens aquí el teu gos que estira huesquillos, que no el fas evacuar abans de venir aquí a la ràdio.
0: S'ha cuescat, vols dir? Tu estàs molt vermella.
2: No seré jo. Si no ha sigut tu, eh? O sigui...
0: Xènia, Robert, Drive, Educació Canina. D'on ve el nom de Drive? De Drive?
1: Que no fas Duolingo.
0: Els teus gossos, jo sí faig Duolingo. I t'envio regals a vegades.
1: Sí, és veritat.
0: I protectores de ratxa? No, tu m'has enviat protectores de ratxa. Per què li decideixes posar Drive?
2: Perquè per mi és de les coses més importants quan treballes amb un gos. És saber veure què és exactament allò que li mola per després poder-ho passar a modificacions de conducta, a treballar qualsevol cosa.
0: T'ho han preguntat, suposo, més d'una vegada, no? Perquè Drive...
2: No gaire.
0: De fet, és la primera.
2: Seria la primera. Primer perquè ho tinc a la meva pàgina web, ja especificat el perquè Drive, i perquè també últimament la gent, com que mira molts vídeos d'Instagram i d'aquestes coses, ja és un vocabulari que s'està veient bastant. Llavors, la gent ja no va amb tants dubtes.
0: Com és que al final acabes en aquest pou de misèria que és l'educació canina?
2: Doncs per culpa teva, de culpa de que jo vaig adoptar un gos.
0: Passem de pregunta, canviem de pregunta.
2: Vaig tenir problemes i vaig contactar amb tu, i
1: mira,
2: aquí estic.
1: Mira on has ficat.
0: Com creus que ens veu la gent, els educadors canins?
2: Depèn molt del tipus d'educadors canins, però en general Jo crec que és més un tema de...
0: Sí, quina, de quina no imatge necessiten. Tenen nostra, no?
1: Homeless.
2: Jo... No.
0: Hi haurà no de tot, jo. Però tot és extremista, no?
2: Sí. Sí, però sobretot hi ha molta persona que diu per què, saps? O sigui, per què existeixen si jo ja us he fet amb el meu gos.
0: Sí.
2: Sí, sí, sí, hi ha moltíssima gent d'aquest estil.
0: El jo ja tu lo vas... sé, que a més sol ser la parella de la persona que t'ha trucat per anar-hi, no?
1: Sí, sí. N'hi ha un que sap que no lo sabe, no?
0: Que no lo sabe.
2: Sí, sí, sí, totalment.
0: Mare de Déu. Què és el que més t'entra? Gossos amb por, gossos reactius, què...
2: En general, reactivitats de gossos.
0: Reactivitat.
2: Sí. I per inseguretat.
0: Reactivitat per inseguretat.
2: Sí. Només he fet un gos que era reactivitat a gossos per seguretat. Tots els altres per inseguretat. El tio aquell li molava la festa i deia, pues, pues vamos a por ello. Però en general és sempre gos insegur.
0: Creus que el fem insegur o ja l'agafen insegur?
2: Pues poden ser les dues coses, però jo ara et diré que cada vegada, no sé si és tema de gossos d'aigua, però ara en porto com uns 3 o 4 cadells de gossos d'aigua d'uns 5-6 mesos, que no sé què estan fent els criadors, sincerament, són tots de criadors, no n'hi ha cap adoptat, i són gossos superporucs, que estan pendents de tot, que no poden estar tranquils enlloc.
0: N'hi ha hagut ara un revival molt bèstia de gossos d'aigua. De fet, mira, demà en Víctor en va veure un, espero que té bona pinta, almenys la família sembla molt maca, però portem una temporada que n'estem fent molts i és un gos complicadíssim. Per dir-te que prefereixo mil vegades treballar amb border collie amb un gos d'aigües, però mil vegades,
2: Sí, sí, sí.
0: És algo... I a la Garriga en tenim uns quants de gossos d'aigües. Suposo que és el caniche que nunca pude tener, no?
1: O algo és així. El nou caniche, no?
0: És el nou caniche, tio, però mare meva.
2: Bueno, però caniches i no caniches, Jo al final he vist inclús caniches que també són així i mira que el caniche a mi és un gos que m'agrada.
0: Sí.
2: Perquè està molt guai per fer coses. Mm-hmm. Però, ja et dic, ara just n'estic tractant tres, que són això, cadells dels 6 mesos a l'any, que són
0: post,
2: per res,
0: tots
2: o sigui,
0: iguals,
2: no els pots utilitzar per res, per estar a casa i ja. Mm. I, òbviament, sense invitar ningú, sense cap gos estrany,
1: és el teu somni, que
2: ja.
1: Ningú vingui a veure.
0: Sí.
1: Ja saps quin gos t'agafa.
0: Per això t'agafes un cane corso, ja. I...
1: és més car, poder.
0: I fora. Jo, mira, quan em diuen el del gos d'aigua, sempre recomano, si realment volen anar a un criador i volen un gos d'aigua, intento derivar cap al Cisco, que fa l'Agoto, el Lagotto Romanolo, al final és un gos d'aigua, és italià, i el caràcter és bastant diferent. És molt amigable, solen ser molt sociables amb la gent, no tenen aquest punt de tant de reactivitat o tant de pastor, tant d'anar a perseguir tot aquest rotllo. Uf, és que són un drama, Què t'anava a dir? Una de les coses que vam tindre molt clares aquí quan fèiem el programa és que sempre estem abordant el mateix, no? Gossos per sobre de les nostres possibilitats. Hem tingut les modes del pastor alemany, hem tingut el boxer, hem tingut el collie, que ja va passar, hem tingut el...
1: No va passar.
0: No, però...
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, sí. I ara tenim també la del Mali, també tenim la del gos d'aigües. Quins són els gossos per sobre de les possibilitats que has vist més?
2: Per mi, últimament, el Malinois. El Malinois és un gos que veig moltíssim, ara, i mira que jo en tinc un, i m'encanten. Però són gossos que per mi no són per una família. Són gossos que necessiten fer coses. I no és surts a córrer amb el gos per la muntanya mitja horeta i ja
1: està. Això és un
2: braco. Ja sí.
1: Si voleu això, braco.
2: Exacte, exacte.
1: No de Weimar.
0: Braco.
1: Braco alemany.
0: Un braco, no un Weimar.
1: No.
2: El Weimar per si vols que se't mengi coses. Si vols que se't mengi coses, un Weimar. Si no, braco normal.
0: Cor.
1: No, la cartera.
2: Sí, la cartera per haver d'anar al veterinari diverses vegades. Ah, no, però és això, els malinois. Jo cada vegada en trobo més gent. De fet, crec que ara estic fent... Potser... Estic fent només gossos d'aigua i malinois, pràcticament.
0: Uf, tens sí, que sí, tindre sí. Els nervis molt malament.
2: Ja, bueno...
0: Vols un got d'aigua?
1: Que no tenim aigua per oferir-li.
0: Mare meva, tio. Et passa? A mi em passa, que de fet aquest dissabte per la nit em van enviar un missatge...
1: Mentida, no tens amics. Era de publicitat.
0: T'ho vaig a demostrar.
1: Era publicitat. No. Era Orange.
0: A més, t'ho puc demostrar, però a les... No sé, el vaig rebre el diumenge, però rotllo a les 3 de la nit. És urgente en una persona...
1: Ben ahora.
0: Amb un malinois d'un any i alguna cosa, que s'havia enganxat amb l'altre gos que tenien, no sé quin gos era, no me'n recordo, m'ho posen el missatge, que s'havia enganxat per la manera de parlar, d'escriure malinois, que no va escriure malinois, que va escriure... Ja sap, Milinino...
1: A veure, no pots dir que va escriure?
0: Sí, ara...
1: Sí, és veritat, no aquest missatge coses, que dius.
2: No és per res, no, però crec que m'han arribat a mi aquests, eh?
1: És que fora, després els devia donar el teu número.
0: Avui tinc un altre... Avui tinc un altre d'aquests que m'ha passat alguna vegada, poques, però que em escriuen i em diuen hola.
1: I ja està.
2: Sí, sí,
0: jo no li contesto, ho sento.
2: Estic en aquest com punt. Elabora una mica més el que volies
1: sí,
2: dir.
1: Sí, està molt bé que diguis hola. És un,
2: si
1: bo,
2: ens agrada
1: és
2: que
1: un
2: saludis,
1: bon començament.
2: Però has de dir alguna cosa més.
0: Ayudarme con mi perro cruce de Illinois, que tiene un año, el cual hace unos días está agresivo, se ha peleado con mi otro perro, que tiene 3 años, ninguno de los dos están castrados.
2: Sí, sí, sí, m'han arribat a mi, totalment.
1: No posa comas, eh?
0: Ninguno de los dos están castrados, punt. Me gustaría saber vuestras tarifas, coma, disponibilidad y saber si acudes domicilio. Muchas gracias de avanzado, a las 3 de la nit.
2: Aquests me'ls vaig a fer aquest dijous, eh?
0: Ho sento, eh?
2: Que me'ls vaig a fer el dijous.
0: Són aquests?
2: Sí, sí, sí, t'ho juro.
1: Deu ser el mateix missatge
0: no
1: que va reenviar.
0: Ho direm...
2: No, no, no, no fa falta dir noms,
0: ho
2: però...
0: Ho direm en off.
2: Però clarament, o sigui, és el mateix
0: val,
2: cas.
0: Val, llavors ens promet. Trobes, no?, en casos d'aquests de...
2: Sí.
0: Que poder van una mica tard. I fins que no tenen el marró.
2: Clarament van tard. Però sí, és que aquesta família no t'ho ha explicat tot. O sigui, tu segurament perquè ja no els hi vas dir o ja pels preus que els hi vas donar no els hi va quadrar o...
1: No els hi va contestar.
0: No els vaig contestar.
2: És possible, això.
0: No els vaig contestar. Vaig escriure directament el nom. Aviam, si, no sé si és el d'ella o el del gos. Crec que és

0: No sé, que t'hagi arribat més a dins, que t'hagi agradat, que hagis dit, ostres, m'he quedat molt a gust fent aquest cas. No molt a gust d'haver-lo despatxat.
1: No, a veure, el programa d'avui va...
0: És que et treu, sí, és veritat, ens estem desviant. Així, tira.
2: Que m'hagi agradat, doncs, potser... una...
0: Cap.
2: No, home, alguns sí, hi ha una gent encara, ja no es perd l'esperança. Però potser diria que un gos, un bulldog, que em van trucar desesperats perquè la dona acabava de tenir una filla.
1: I normal, gos, normal que estigui desesperada.
2: Sí, no, i el gos portaven 2 dies que la filla havia arribat a casa i el gos se la volia menjar.
0: La filla.
2: Sí, la filla.
1: Un bebè,
2: a nivell,
1: no?
2: Sí, un bebè acabat de néixer.
1: També et diré que, bueno, no? Dona una mica més de temps al gos.
0: Et vaig explicar en un programa, en una xerrada, que vaig conèixer amb una persona, que el bulldog francès, no era ni americà ni era anglès, li havia seccionat el dit a l'home de la casa i no li havien pogut treure el dit. El tio estava a la xerrada i li faltava un dit. Li havia seccionat el bulldog. Li va seccionar un dit. Un bulldog, tio.
2: Poca broma, que al final són gossos, o sigui...
0: Se li va fotre el dit a aquell
1: home.
0: Semblen porcs,
1: però són gossos. Se'l
0: va menjar, tio.
2: Exacte.
0: Clar, allò quan el caga ja no es pot cosir, tio.
1: No, ja és tard, eh?
0: Flipa, eh?
2: Li has de fer endoscòpia per treure el mitjanament de 100, el dit.
1: És el que més li va agradar al David. Després d'aquella gent no els va ajudar en res.
0: Pitjor cas. Pitjor un dels cas. Pitjors.
2: Pues potser et diria no pitjor de cas de merda, però sí pitjor de que vegi difícil de recuperar. És un cas que tinc ara, o sigui, que encara l'estic fent, no l'he acabat, d'una gossa que és barreja de malinois amb pastor alemany, que l'acaben...
0: Estic fent ara pitjor cas. O sigui, encara no l'he acabat.
1: Bueno, perquè ja comença potent, no?
2: Clar.
0: Pastor alemany amb mali,
2: sí.
0: Va.
2: L'acaben d'adoptar, són una parella que em van contactar abans d'adoptar la gossa perquè ja sabien, bueno, sabien.
1: Ja veien.
2: Semblava que més o menys sabien on s'estaven posant i ja els de la protectora li havien dit, a veure, cuidado, que això és un malinois amb pastor alemany, no és una broma, tal. Llavors em van contactar, no?, per mirar algunes pautes ja des de l'inici, per abans de tenir el gos. I ara fa res vaig anar a fer la primera sessió amb aquesta gossa, jo no coneixia la gossa encara perquè no l'havien adoptat. I em trobo una gossa que està, bueno, com pot estar un mali que hagi passat per una protectora, o sigui, comprimit a saco, el gos aquell no sap, va tot el moviment, no pot amb la seva vida pràcticament. Sí que és veritat que a casa és bastant bona, no els hi ha fet cap destrossa, encara, tot arribarà, segur. Però jo sempre, les primeres visites que faig amb el gos, testejo menjar, testejo joc, a veure què tal. Vaig treure un mossegador i tal qual trec el mossegador em trinca el braç. Que de fet porto, o sigui, no mossega gaire fort, per sort, la gossa, però això d'aquí és de la gossa.
1: Això sembla una feina pel Víctor, vols el telèfon del Víctor? Per enviar el Víctor?
2: No, ja me la faré jo aquesta. Però, clar, però allò de que trinca el braç i es queda el braç, o sigui, no el típic gos que mossega braç i diu, ai, perdó, m'he equivocat.
0: Es queda enganxat.
2: Es queda enganxat al braç.
0: Uf, horrible, Xènia, cap on creus que va l'educació canina?
2: Doncs jo crec... que, bueno, ara, com tot són tendències, o sigui, ja ho comentàvem abans, que hi ha tendències més positivistes extremes, ara torna una mica, crec jo, al punt negatiu de, no, castigar el perro, collares, tot això, jo veig, si més no, que està tornant,
0: sí, sí.
2: Però jo el que espero que vagi és una mica l'equilibri, a no dependre tant d'eines d'aquest estil, sinó de dependre de que en tinguis o no el gos. Jo espero que vagi per aquí la cosa.
0: M'encanta això que dius. Moltíssimes gràcies. Seguim rajant en aquest programa i espero que segueixis venint amb nosaltres.
2: Moltes gràcies.

0: Cal a dir que m'ha costat triar entre tan il·luminat, però avui mereixia la pena. Dins del magufo setmanal, trobar el que ha coronat el títol de Torrecollons Suprem. L'erudita en qüestió és, obro cometes, una educadora que es diu Olga i que es fa dir Educa con Olga.
1: Hosti, és original,
0: és guai, eh? Que ens porta aquesta joia.
2: Es por este motivo también por el que no se le enseña a los perros en español. Una cosa muy curiosa.

0: Bueno, avui, per acabar, tenim un cas un pèl curiós, vale? Un gos que té una malaltia. Crec que és una malaltia bastant curiosa.
1: No comencem.
0: I de... No.
1: Últimament
0: no,
1: només
0: no.
1: Portes gossos pobrets que,
0: no,
1: que...
0: Bueno, a veure,
1: què t'està passant?
0: És algo que també li passa a un presentador o periodista, no sé què és, de la tele, vale? A más gente, suposo que també, però bueno. És un gos que té narcolèpsia, vale? Vull dir que quan s'emociona i es posa molt content, pues cau dormit, com tu, David, quan no prens cafè.
1: No, jo no caic dormit.
0: De fet, he passat un link, no sé si l'Edgar ens ho pot posar aquí en aquesta supertele.
1: Vale, s'emociona i es desmaia, no?
0: És que té un... Ah, no, ja, diu que no està disponible.
1: Com
0: ja
1: a la peli que
0: hi ha
1: una peli molt... Bueno, de les poc conegudes, però d'en Keanu Reeves, que es diu Mi Idaho Privado.
0: No, aquestes pel·lis només les coneixes tu.
1: És d'un noi que té narcolèpsia, que
0: bueno,
1: és el fill de l'alcalde.
0: El Follonero, que no sé com es diu de veritat, pobre.
1: El Follonero, l'Evole.
0: Sí, aquest té narcolèpsia. Té això. Bueno, el Follonero m'ho han entès tots. Pues això li passa amb ell.
1: Hòstia.
0: Pues en aquest cocker, pobre, pues... Passa que han tret el vídeo, em sembla, de TikTok. No sé, suposo que TikTok considera que és maltracte.
1: Han vist que ha rebut una visita teva. O sigui, s'emociona i pataclaca.
0: I li dona el parraque.
1: No vols dir que no és una conducta que fan...
0: Que no, que li... Que li
2: ha... No, hi ha molts vídeos amb narcolèpsia. Jo n'he vist
1: en
2: bastants. En gossos.
0: Sí.
1: Però, per exemple...
2: Que de cop li donen un premi i el gos... se muere.
1: El típic gos que es fa el coix. No perquè, aviam, no estic parlant ara de gos de raça petita que tingui un problema als lligaments i tal,
0: No, tu dius gossos que aprenen que si es fan el coix...
1: Sí,
0: pues,
1: perquè un dia pues, s'han enganxat algú a la puteta, se'ls ha tret i tal, se'ls ha reforçat d'alguna manera i de tant en tant fan això i deixen de fer-ho quan els toques.
2: No. És en sèrio.
1: Sí.
2: Sí, que jo ho he vist en sèrio. A més, a moments que el
1: però
2: gos no s'està reforçant...
0: Aviam,
2: és una malaltia.
1: Vine, pam.
0: Més que ara que les primeres
2: seria com
0: vegades...
2: com l'epilèpsia, no és una cosa que el gos controli.
1: Però tu imagina't en una cursa de mushing.
0: Home, no podries competir
2: com
0: amb el
1: gos. Llestos, pam.
0: Et pots fotre un tortasso?
2: Podria passar. Si és un gos que té narcolèpsia, això podria passar.
1: Però tu creus que mentre anés ràpid podria planxar-se al mateix temps?
0: El gos aquest li passa quan s'emociona molt. Els meus gossos, la veritat, és que s'emocionen molt corrent. La qüestió és que, si ja ho saps, doncs, bueno, però el primer dia que et passa, deu agafar un cobriment.
1: I sí, està diagnosticat, això.
2: Sí, existeix.
0: Bueno, i el compte d'avui d'Instagram? Segur que t'agradarà, David, aquest.
1: Aviam, sorprèn-nos.
0: No és aquest. Hi ha dos links, Edgar. Aquests a mi em flipen, val? És un senyor que té com 300 labradors.
1: Va, que xarracos a més de treball. Mira quina bola fan.
0: Sí, o sigui...
1: Labradors de veritat.
0: Labradors de veritat.
2: Això, directament. Són pitbulls, això.
1: Això és un pitbulaco que flipa.
0: Però, a més, que va dient... O sigui, els té tots allà preparats, va tirant el bueno...
1: El conec.
0: Sí,
2: jo crec que el segueixo.
1: És brutal.
0: A més, jo crec que cada vegada que es fa una camada se'ls deu quedar tots, perquè cada vegada té més labradors.
1: Quin és el nom, por favor, d'això?
0: Slingley Gundogs.
1: Com?
3: Look.
0: Léelo, tio. Ho tens per escrit.
3: Sky. Però,
0: ens hi va dient el nom.
1: River. No veig. No arribo.
0: Posa les ulleres.
4: Sembla com el redneck, Shingley... que tenen, com el Cletus del Simpsons, que té tope de nens. Que va dir.
0: Sí. Bueno, però,
1: deu ser del sur d'algun lloc.
0: O sigui,
1: no?
0: Aquests gossos, que tu els hi tiris un ocell d'aquests de mentida i que tinguin...
1: Un dami.
0: Que tinguin una emoció brutal per anar-hi i que de un en uno i per orden vagin sortint quan els
1: no,
0: criden...
1: No, jo això ho vaig veure i em va semblar flipant.
0: Jo, vamos.
1: Perquè és com enviar gossos a pasturejar.
0: Que per acabat posa el cocker que s'adorm mentre camina.
1: O mentre escolta
0: mira,
1: el programa.
0: Mira, ja te l'has perdut. És que com
1: l'he
0: no
1: vist.
0: Mires...
1: Plaf. Hosti, quin ensurt, tio.
0: Bueno, si ja ho saps.
1: Vinga, ens dona temps per una bústia de veu?
0: No.
1: No.
0: No diguis veritat perquè no t'ha escrit ningú.
1: No m'ha escrit ningú, és veritat, però volia quedar bé. Xènia, espero que tornis de veritat. Em sap molt greu haver-te portat aquest programa.
2: Jo encantada de tornar sempre.
1: Apa-lei, aneu amb Déu.
0: Adéu.

0: Ja fa l'interfon, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida. I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
1: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb vosaltres, nosaltres sí som el millor tàndem.
3: Per moltes coses que ens passin que no cari mai, som el millor tàndem, l'equip ideal.
2: Us esperem cada tarda a les 5 per compartir l'actualitat i les seccions més divertides de Ràdio Montornès a la intersecció.
4: El millor tàndem som tu i jo, no, Mireia?
2: I tant, Sergi, tu i jo som l'equip ideal.
3: Som el millor tàndem, l'equip ideal.
5: A Ràdio Montornès, la intersecció.
6: Estàs escoltant
7: Ràdio Montornès 91.2.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. New York, New York. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, eh? Keep brand new start of it in all New York. Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitòria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. On top of the list. I per acabar, com no podia faltar, el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa de...

sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, Assumpta, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parles tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, en vostre nom comença nostra història. El títol era molt maco, en vostre nom comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure-los en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta!
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediari de Madrid, que encara continua, i la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies i esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Castejón Girona. Es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
4: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé, molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: I ja el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món. La música que emociona és que té tant, aquesta, té tanta força.
0: Tanta veu. Sam Garris, com estàs?
2: Pues
0: benvinguts
2: bé
0: al programa maco, de nou. Escolta'm, nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Garris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants, porta... que és molt jove.
0: És jove, és jove.
1: Ai, Joan, què ha passat? Què?
0: Però porta, ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però fa moltíssims anys.
0: Ara, moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Vale. Som nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Se'n va barallar.
0: Sí, sí.
2: Ja té molt de ganxo, això, eh?
1: No sé si té ganxo, però és que
0: a la gent li agrada,
1: coses.
0: No sé, la gent després quan surt d'aquí, queda...
2: que ens diuen...
1: Home, l'altre dia ens van barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes.
0: Sí. Bueno, però...
1: No són correctes, escolta'm. Com coses de Gran Hermano o de Supervivientes.
0: Clar, perquè aquí parlem de tot.
1: Por favor, no tiene honor, no tiene honores.
0: Jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent i ella...
1: No m'agrada.
0: Això no m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Clar. Bueno, és malgastar la tele. La tele ha de tenir aquell puntillo d'elegància.
0: Ha canviat.
1: Com però... aquesta cançó.
0: Home.
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu, quina veu. Apa, aquí! Escolta'm, Sam, quan vas començar a tornar al món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català...
0: Que el posarem.
2: Quan... Sí, en exclusiva, perquè fins al
0: dia... Ei, el tenim a punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals i precisament l'altre dia començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius?
1: Wow.
2: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells. I estàvem els dos amb 14 anys.
0: Que fort!
2: Intentant doncs, treure el cap, no, ja? Vull dir que sí que portem més
1: doncs
2: de mitja vida.
1: Em preguntaves a mi quan havia començat i tu deies, oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves i jo anava a la tele agafant el que podia.
2: I a més,
1: clar,
2: et diré una cosa.
1: Teníem aquesta edat,
2: Assumpte, et diré una cosa. Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius, ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho, no ens van voler pagar. De lo dolents que érem.
1: Jolín. O perquè aquella època no pagava ni jo. Jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere,
0: a Lleida,
1: amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de
1: sí,
0: que alguna vegada no pagava.
1: No em va pagar.
0: Em
1: va pagar.
0: No et va pagar, tampoc?
1: Ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també una altra vedet que no me'n recordo com es deia, però era bastant guai, un bolo a Lleida, i l'únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
0: I això va ser el
1: vostre... I vam parar el cotxe i vam dir, ara que agafem de pomes, no vam agafar res.
0: Mare meva!
1: Sí, sí, perquè no va pagar. Ens va dir, jo us pagaré.
0: Que raro. I no va pagar.
1: José Luis Moreno.
0: No va pagar.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva.
1: Vam presentar
0: ja ho veus, has vist?
1: Els dos,
0: Has vist? El mundillo. És que el mundillo aquest
1: és que no pagaven moltes vegades.
2: És complicat.
1: Que han fet poca entrada, que no vens, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
2: No, home, clar.
1: He viscut tant, això, tant.
2: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes
0: exacte.
2: I jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
1: I encara,
2: clar,
1: Sí,
2: sí.
1: Encara, és molt.
2: Bueno, que tots els que ens hem dedicat a això, hi ha una gran part de vocacional... gran part de vocacional encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
2: A nivell professional?
0: Sí.
2: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema, el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
2: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs, I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18, com anàvem, són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
2: Sí, molt, ha canviat moltíssim, moltíssim.
1: Jo tenia amistat fa mil anys, a lo millor, ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des de que era petita, Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
2: Jo no he coincidit amb
1: ell. I encara m'escriu i té un club.
2: El que sí que vaig coincidir és el Jack Carmelo.
1: Amb la Laura Simó.
2: La Laura Simó és una crà.
1: Doncs és la Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
2: Ah, no sé qui és
1: la seva dona.
2: Ah, no la conec amb
1: ella. Bueno, era. Ei, no diguem-ho. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
2: Home, la Laura Simó és molt guai. És molt bona, és molt bona.
1: Bueno, és normal, ja he dit alguna cosa.
0: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros,
2: sí.
0: Que és un, bueno, un conjunt, no? Que,
2: bueno, són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
0: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
2: Preciosa cançó.
1: Les cançons estan molt ben trobades.

0: aquí hi ha classe.
1: Té una olla molt rodona, eh?
0: Home, per favor, Assumpta. Jo
1: el
0: conec
1: maca,
0: de fa molt de
1: temps.
0: Molt. I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya l'heu, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar, no alguna cosa.
1: Canvi amb tu, dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida,
1: molt,
0: una
1: molt,
0: veu que enganxa,
1: molt.
0: Una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt,
0: que
1: molt,
0: és molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica escolta. Més.

0: És que no té cap pega, aquest sembla, Assumpta.
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per favor, no us oblideu, samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó... Bueno, t'ho puc explicar,
0: Oh, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la voz aquest any.
0: Vas anar a la voz, sí, t'ho anava a comentar. Sí, no vull posar el tall, no vull posar el tall.
2: No, perquè
0: no cal, no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i... Sí, no vaig estar fi.
1: I ells van estar fins?
2: Bueno,
1: la gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia perquè jo soc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? No és normal. I vaig dir, doncs vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90. O 89, avui pujaré al 80. Caramba. Al 90, perdó. I bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els Del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat, gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya, no va voler fer-ho mai més. Perquè també és molt mirada, com tu, no? I dic, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos. I tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, és que el dia de la voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí, la veritat és que em va fer
0: molta ràbia. Mira, per exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El Reloj, no? Una cançó que perquè escolteu. Gràcies, Sora.

0: que mi vida sea...
1: És que això, el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
2: Fantàstic, eh?
1: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
3: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
1: I els comentaris, bueno, fantàstico, no sé què... Bueno, és que clar, la
2: està
1: gent...
2: Està molt ben cantada, eh?
1: És que no és fàcil cantar perquè aquesta cançó,
2: és que la fan
1: eh?
2: La gent i dius, ui, quin rotllo. En canvi, ell la canta com amb molt de ritme, no?
1: I amb classe. I amb classe, sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh?
2: Sí.
3: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
1: Però és que és veritat.
2: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
1: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
2: Sí, poquets.
1: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris i mira,
3: moltes
1: escolta
3: gràcies,
1: aquesta...
3: Moltes gràcies,
1: aquest parell de coses.
2: No és
1: coses.
2: Peloteo ni res, és sentiment,
1: és
2: no?
1: Que ens agrada.
2: Sí.
1: Bueno, jo perquè ja el conec està. De temps, però és que jo si no m'agradés...
2: no li haguessis fet l'entrevista, tampoc.
1: Exacte, tampoc. Però quan m'ho va
2: que
1: dir...
2: Que diu ell que no
1: el
2: pot
1: tema...
2: fer entrevistes a gent petita.
1: No,
2: exacte. Que està d'un prestigi.
1: I jo vaig dir...
2: Diu, a Gemma Ndundi no faig entrevistes mai.
1: El Sam Darris, aquí, per favor,
2: al
1: programa.
2: Un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, noi, no faig entrevistes amb Ndundi, perdoni, eh?
1: I ja està.
2: I ja mai més li he demanat res.
1: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
2: Però quasi, quasi no, eh?
1: Bueno, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
2: Vale.
3: És exclusiva. És...
1: Primícia.
2: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
1: Sam
2: la
1: Darris,
2: gent sàpiga.
1: Per favor, busqueu-lo a tot arreu, Darris. Que el trobareu a tot arreu a les xarxes socials. Està omnipresente. O sigui, que el trobareu allà, que en sap molt també de xarxes socials. I el podreu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
3: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
1: Molt bé.
3: Llavors aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla parla de la meva vida, parla de la meva història personal i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Hortells, que és el co-compositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un o altre i...
1: I vau començar per aquest.
3: És un tema molt personal i que, bueno, que crec que està bé.
1: Doncs, pensant en tu, Sam Darris...

0: Un tema, com heu pogut comprovar, personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... Una mica l'essència, perquè hi trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... De ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: Ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses i fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar, les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu, que acompanya perfectament, i que aquest missatge que transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs en un... És una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor. El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat. I a vegades quan ets tu la part, o sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós i per sempre.
0: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, l'assumpte?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, que no diré el nom. Vaig dir, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? M'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
0: Ja no es sentia...
2: Ja no sentia res.
0: Còmode.
2: Ja no sentia amor.
1: És que la vida és,
2: no sentia
1: és
2: amor,
1: il·lusió.
2: Ja està.
1: La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores. Te'n tinguis 20 o en tinguis 90.
0: En vida. Sí, sí.
2: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, ho estàs parlant amb algú, no?
1: Sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
2: És una expressió fantàstica.
1: El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles, i no esperes que això ho entengui molta gent,
2: no, sinó, per favor.
1: A vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
0: Escolta'm, hi tens algun referent? O potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
1: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
0: Una mica de tot, no?
1: Sí, aprenem per imitació. I llavors quan tu... o sigui, el truc està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre de petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però, clar, al principi, quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra, i al final vas ficant més i més armes al repertori, i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que ets un imitador.
0: Exacte.
2: I no ho ets.
0: Exacte, i no
2: ets
0: ho ets.
2: És una substància com una flor que ha florit d'una sèrie de llavors que, sí, sí, que són una cosa.
1: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
2: Sí, però per exemple, a mi m'han dit ai, que tu, és que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Barna, ni la Pepita Pérez, perquè... Perquè no, perquè no, perquè dius, a mi em surt i ningú diu.
1: Agafes coses de tots. Clar. I acabes conformant un matís que és només teu.
2: Una manera que a tu t'agrada, no?
1: Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís, l'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu, sí, no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
2: I a més pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu...
0: Està.
2: Ho sents d'una altra manera i mai pot, i és que mai pot resultar igual que ell. Encara que copiessis, com diuen, imitar, no imiten, perquè copien, però no té res a veure, perquè cada un té la seva
0: ànima.
2: La seva ànima, sí, sí, i la seva forma de ser, no?
0: Exacte, aquí està.
2: I tant.
0: Aquí està.
1: Home, sí, jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant, al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans
0: no.
1: Tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. I jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen... Tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva veu.
2: Clar.
1: És curiós, eh?
2: Clar.
1: Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, no, i és quan realment fas el que has de fer que surt la teva veu.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Que surt sense adonar-te'n.
2: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
0: Aquí està.
2: I ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, i llavors et surt natural.
1: Sí,
2: i surt bé.
1: Però
2: i surt
1: això és
2: la teva
1: dificilíssim,
2: veu.
1: És dificilíssim.
2: Ja,
0: no és fàcil. Doncs, Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
1: El
0: que
1: plaer.
2: Que
1: cul,
2: amb no? Nosaltres.
0: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més temes. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
2: En quina cançó acabem? Tornant a posar alguna?
0: Ara en posarem. Mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
2: Vale, ara, però ara no?
0: Ara hem de fer la teva secció, no?
2: Vale, vale.
0: De la tele.
2: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
0: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi encara amb més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
2: I tant, que
1: moltíssimes
2: vingui, per favor,
1: gràcies.
2: Que parla molt bé.
0: Fins aviat.
2: I canta molt bé.
0: I canta molt bé.
1: Moltíssimes gràcies. Mm.

0: La gent el senyala, el critica a les espatlles, però això amb ell, com sempre, li importa un bledo. I ja sabeu qui és. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb ell a veure què ens explica a través del nostre tele dels encants. Toni! Toni, que estàs per aquí! Toni Rovira! Ai, ai, això no, no el veig. Ara sembla que surt. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira, un cop més aquí amb vosaltres per parlar de la vida, dels artistes, del que passa en el plató. Mira, aquí m'has imprimit o no, això?
2: No.
1: I per què?
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
2: Molt bé.
1: Aquí el becari, el Mateo, que està preparant la informació del Christian Conde.
2: Exactament.
1: Totes les preguntes.
2: Totes, totes. No falta ni una.
1: Va, pues va, segueix. Ja m'ho tens que imprimir, eh? Qui no se'n recorda d'una cançó que va ser molt famosa, que es deia La Dolce Vita? Doncs mira quina coincidència, que aquí que tenim el Sergi Soler, el noi que fa les xarxes socials, resulta que el teu pare és el productor d'aquesta cançó, no?
3: Sí, que fort, eh? Que fort. I jo encara...
1: Et sense ànimos avui,
3: escolta, no, no, perquè estic escoltant el bé que parles, Toni. Em quedo en una edat. Escolta, no, que aquesta cançó, a més, la van fer que jo tenia 4 anys. Imagina't.
1: 4 anyets.
3: 4 anyets, i ara tinc 12.
1: Però si jo el Christian Conde el veig molt, molt, molt jove.
3: Jo crec que cada vegada va més jove. Sí, sí, a més està superàgil i tot. A veure si es puja en el trapeci avui, sí o no?
1: Bueno, no sé, és que aquest senyor també li van dir una vegada al Conde Draco, eh? Cuidado,
3: bueno, avui va amb unes fandilles, eh? Vull dir que a veure si es pot pujar o no, perquè a veure si tindrem un meme que podrem pujar a les xarxes.
1: Escolta'm una cosa, però és que aquesta cançó era molt guai, no?
3: Aquesta cançó va estar durant molts anys en primers números 1 de los 40 principales i va superar a la Dolce Vita, la versió italiana, que ara no me'n recordo qui era, però aquesta va superar, però molt, molt, i va estar molts anys. Després va fer alguna cançó més, va parar, i ara torna per totes, i que se'n va a Colòmbia i tot, m'ha dit.
1: Electropop, no? Electropop.
3: Electropop, electropop.
1: Música electrònica.
3: Exacte.
1: Mira el senyor Barragán, és la música que li agrada, i que pot ballar vostè, senyor Barragán.
4: Hombre, buenas noches, ¿cómo está? ¿No me hablas o qué? Yo estoy muy cansado, porque como hemos hecho la película...
1: ¿Y por qué estás tan cansado? Ah, por la película.
4: Pues la película, el Torrente Presidente, ¿qué le parece, Yo no sé si le voy a poner la imitación como la voz, ¿que me entiende? Claro, hombre, aquí estamos así, un poco parados, hay que alegría, hay que meter cachorro.
1: Cualquier día Barragán serás presidente, vete pensando un chiste, que luego vengo. Prepárate un chiste.

0: lo que pensaba de ti. Tan solo estaba en mí para que se te dirás que me gustó las mentiras, que te dirás la verdad, que eso me gustó la verdad, que la trata de gozar.
1: ¡Un aplaudiment per ell! Amics de la Caixa Tonta, això és la bogeria de Toni Rovira.
2: Déu-n'hi-do, Toni!
1: Wow. Adéu-siau, Catalunya, que us estimo. Adéu, Joan, ens tornem a trobar la setmana que ve.
2: Sens dubte, gràcies com sempre al Toni Rovira i al seu equip i acabem la secció amb Christian Conde, Dolce Vita!

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.

Doncs nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies, com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins a la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: Podcast. El primero. Durante.
1: Ràdio Montornès.

0: dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
1: Qui dorm a la taula i canta al llit no té el seny complit. Són de l'ordre de les parèmies i de les dites que es troben en moltes diferents variants i que no alteren el sentit ni modifiquen els conceptes. Qui no canta, Déu no l'ou. Per significar que el qui no s'exclama no és atès i també que el que si no s'espavila no obté el profit.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Les minyones de la pobla, quan ballen, fan el saltet, i no el fan per l'aigua del canti, és pel vi del porronet. Fa referència a la pobla d'Aran, llogaret d'aquesta vall. És una de tantes dites tòpiques de sentit càustic que participa del doble sentit del refrany i de la corranda, com moltes d'altres d'aquest gènere.
0: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
1: Qui té ball, el balla. Refrany per a indicar com es troba en una situació difícil i sense ajut, com seria quan som al ball, hem de ballar, anàleg de l'anterior. O qui va a balls, passa treballs, per les conseqüències desagradoses que se'n poden derivar.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Qui de canyes fa flautes i de frares fa cabal, quan és vell va a l'hospital. Que no es pot comptar amb els elements citats. Les canyes tenen poca consistència per fer instruments. I la segona idea era per rimar, segons ens explica la saviesa popular.
0: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
1: El flabiol no el toca qui vol, per indicar que no tothom que ho desitja pot estar en situació de fer anar els altres com ell vol, semblantment als flabiolaires que els marquen el ritme de la dansa i els poden fer anar més de pressa o més a poc i àdhuc fer-los mudar de ball. És a dir, ja ho diu, el flabiol no el toca qui vol i cadascú que pensi el que vulgui.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Aquí estem el Miquel Zafra i la Núria Catxan, prestos i dispuestos a compartir amb tots vosaltres aquest temps de ràdio. Montornesencs, montornesenques, comarca, què tal, com esteu? Avui matí de dijous, 15 d'octubre de 2026, estem a meitat de mes d'octubre, uau! Ja tenim tots els torrons, mantecaus i polvorons allà exposats a cada supermercat. Vull dir que el Nadal ja està a tocar molt abans que el Halloween, que també el tenim molt a prop. Però cada vegada els torrons arriben abans. I em va cridar l'atenció perquè ahir hi havia gent comprant tabletes de torron d'aquestes de supermercat. Vull dir que hi han ganes, no? Al final, no sé, veus el producte i ni que sigui una mica de xocolata, dius, mira, me compro una, no? I fa molta gràcia, la veritat, perquè doncs encara queden uns quants dies, molts, i ja estem pensant en el Nadal. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Què tal?
2: Bon dia a tothom. Com esteu?
1: Doncs aquí estem una mica amb les tosses del picor de coll, que no estic ni encostipada ni res. Però de tant en tant, de tant parlar, la gola doncs juga aquestes passades. Ja estem a dijous, eh? Quina setmana més curta.
2: Setmana curta perquè dilluns vam tenir festa, però sí, setmana... que tenim intensa també, radiofònicament parlant, perquè hem tingut moltes coses a fer durant aquests dies, però bé, sí, hem arribat per fi a dijous, ja estem a portes d'un cap de setmana, un cap de setmana que, a més, com tu pronosticaves ahir, amb canvi de temps,
1: sí
2: ja m'he estat mirant els mapes, ja m'he estat mirant tota la previsió que tenim, no només pel cap de setmana, sinó també per tota la setmana
1: vinent,
2: i haurem d'agafar paraigües, capelines... xubasqueros i tot això que tinguem per casa, perquè sembla ser que sí, que tenim un nou temporal. Esperem que això, que no faci mal, que no vingui fort, que no sigui tan virulent i tan intens com el que hem passat fa poc.
1: La veritat és que sí, diuen que dissabte caurà bé, esperem que no sigui massa dur i que puguem tirar amb una vida fent vida normal, que és al final el que volem, que plogui però amb normalitat. Avui una notícia molt trista. Aquest matí ha estat trobat el cos a la costa de Sitges del menor desaparegut a Granollers durant les inundacions. Tothom ha escoltat i ha buscat el Rami, i un pescador va donar l'avís justament ahir dimecres a la tarda, i el president Illa ha donat el condol del govern a familiars i amics del jove. Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver del menor de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats de fa dues setmanes. La veritat és que fins fa poques hores estàvem buscant pel riu Besòs ja el Rami, i han trobat el cos surant al mar a la costa de Sitges, al Garraf. Un pescador ha donat l'avís als serveis d'emergències dimecres a la tarda. Feia més de 10 dies que aquest noi estava desaparegut i hi havia la recerca en marxa. El nen va marxar de casa durant els forts aiguats a Granollers i la família havia denunciat la seva desaparició. Durant l'ofrena a Lluís... una altra història que en parlarem és d'aquesta ofrena, però ho farem més tard. El noi havia denunciat, la família havia denunciat la seva desaparició. Ahir tornaven sobre les passes del nen buscant el darrer lloc on havia estat. Sembla ser que havia entrat en un hotel, però després el van perdre la pista, i avui han confirmat aquest matí, fa uns quants minuts, que es tractava del cos del Rami. Una trista, molt trista notícia.

0: Com dèiem, el president Illa estava a aquesta ofrena de la que parlàvem, de Lluís Companys, en l'aniversari del seu afusillament, i és en aquell moment que ha donat el condol a la família i als amics del noi, de manera oficial. Re, aquesta és la trista notícia amb la que ens hem trobat avui, dijous, i les esperances de trobar el Rami en vida doncs han desaparegut de cop. Des d'aquí doncs també el condol a la família de Granollers d'aquest noi, i doncs ja veieu, aquests aiguats que hem patit fa 10 dies ens han deixat massa morts i massa moments per oblidar. Ni que sigui, encara s'està treballant. Ahir veiem un vídeo de l'alcalde José Montero també a les xarxes socials explicant com s'estava treballant per recuperar camins i vies de pas, perquè avui la veritat és que tots sabem de tot. I és curiós perquè opinem també i ho fem a les xarxes socials de tot el que està succeint. En comptes d'informar o anar a canals oficials i saber què és el que està passant. Doncs ahir l'alcalde parlava d'això.
1: Que nosaltres lleguem al zoo i al camp de... Hola. Com segur que ja sabeu, ja està obert el camí de que nosaltres diem al zoo i al camp de golf d'accés des de Vallromanes cap a Montornès, cercant una alternativa perquè hi ha aquest tall de la carretera que comunica amb el Masnou i que genera moltes dificultats de mobilitat. L'altre sentit, que seria de Montornès cap a Vallromanes, s'està fent, com aquests darrers dies, a través del camí de Camp Vilardell. Vull aclarir alguns malentesos que s'han produït en cap de setmana, que es qüestionava l'actuació que havíem fet nosaltres respecte a aquest primer camí. Vull deixar clar que la nostra obligació és solucionar els problemes, i així ens hem compromès com a municipi veí, i estem gestionant una crisi desbordant per tothom, però un factor molt important és garantir la seguretat. No tindria sentit que es talli una carretera per motius de seguretat i que els desviaments que fem com a camins alternatius no reuneixin aquesta seguretat. Per tant, en el camí de Camp Vilardell, durant tot el cap de setmana, hem intentat garantir la circulació en els dos sentits. Des del primer moment, les nostres patrulles de policia local van estar allà i van dedicar molts esforços. Després van venir les alternatives del semàfor, per tal de que així es pogués fer, també la col·laboració dels agents tant de Vallromanes com a Vilanova. Però no ha funcionat. I, per tant, com que havien de posar per endavant la seguretat, de fet, heu de saber que va haver-hi quasi un cotxe que va volcar la nit del dissabte, no ens va quedar més remei que proposar el tall en un sentit dels dos. I vam acordar amb Vallromanes que el millor era el sentit des de Vallromanes cap a Montornès. I així hem funcionat. Per tant, que li quedi clar que no hi ha hagut ni cap decisió arbitrària, ni cap caprici per part ni d'aquest alcalde ni del municipi de Montornès. Sempre hem plantejat garantir la seguretat. I és ara que disposem dels dos camins que ho podem fer en un sentit i l'altre. Jo això ho volia aclarir perquè nosaltres, els alcaldes, els ajuntaments, estem per ajudar i per solucionar el problema i res més lluny de generar dificultats. I també vull aclarir una cosa. Aquesta circulació per als camins per buscar l'alternativa genera una saturació de trànsit en entorns del nostre municipi, al barri del Castell, al camí de l'Ajustada, i jo demano la comprensió d'aquests veïns, però la comprensió de tots els municipis de l'entorn, que això genera certes molèsties que nosaltres estem disposats a assumir, que jo li demano aquesta solidaritat als nostres veïns i veïnes, però que siguin comprensius. Per tant, tothom ajuda i esperem, com ens han dit, que s'acceleri la reparació d'aquest pont i que el més aviat possible es pugui obrir la circulació per la carretera. Així que moltes gràcies.
0: Doncs aquest era el comunicat que feia l'alcalde de Montornès, José Montero, per aclarir alguns dubtes o mals entesos que havien sorgit referent al camí que s'havia habilitat en anada i tornava per poder accedir a la carretera que va a Vallromanes. Doncs res, és el camí de l'Ajustada en sentit únic de circulació per connectar Montornès i Vallromanes. S'han intentat buscar solucions, però clar, nunca llueve a gusto de todos. És allò que passa, no? Res, després de tot això, doncs ja sabeu, encara s'estan treballant per tornar a la normalitat, tot i que molts jocs, com la zona esportiva o el Casal de Cultura, es trigarà molt de temps i esperem a veure com va tot això. Bé, Miquel, anem, si de cas, a la informació d'àmbit local, perquè avui recordem que l'Ajuntament ha elaborat una guia orientativa per ajudar les persones afectades pel temporal al poble a reclamar els danys materials i accedir a les possibles compensacions i ajuts econòmics. Es recomana fotografiar tots els desperfectes o gravar vídeos, conservar els objectes malmesos fins que els pugui valorar un pèrit i guardar les factures i tíquets de reparacions i les despeses urgents. En aquests casos, les indemnitzacions van a càrrec del Consorci de Compensació d'Assegurances, sempre que es disposi d'una pòlissa vigent. Si per part de les companyies asseguradores es rebutja la cobertura o es considera insuficient la valoració emesa pel pèrit, es pot rebre un altre tipus d'assessorament de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. A més, el consistori ha activat un dispositiu d'acompanyament personalitzat per les persones, comerços o indústries afectades. Podeu consultar aquesta guia de la que estic parlant al web de l'ajuntamentmontornès.cat. Més coses que vull explicar, i és que ha quedat obert el termini per presentar propostes als pressupostos Mas 30 Cosmos 2027. Les persones majors de 30 anys podran presentar idees d'activitats comunitàries fins al 13 de novembre. Poden fer-ho en línia al formulari habilitat al web montornès.cat/Mas 30 Cosmos o bé a les urnes ubicades a diversos departaments equipaments municipals. Doncs ja sabeu, obert també a tota la ciutadania. Per presentar una proposta cal formar grup, ja sabeu, com mínim en 3 persones majors de 30 anys que les posaran durant l'assemblea Mas 30 Cosmos el 21 de novembre de 6 a 8 al Teatre Margarida Xirgo. Un cop debatudes i votades totes les iniciatives, el grup motor de cada activitat liderarà amb el suport econòmic tècnic de l'Ajuntament el seu projecte. Doncs oberts als Mas 30 Cosmos. I una de les iniciatives del Mas 30 Cosmos és tornar durant unes hores a la discoteca Stopping. La cita serà al Margarida Xirgo dissabte 17 d'octubre. El Teatre Margarida Xirgo es transformarà un cop més en l'antiga discoteca Stopping per recordar alguns dels èxits que sonaven, doncs, a l'època dels anys 80. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 6 de la tarda i de 6 a 10 i mitja, tornaran a sonar els grans èxits de l'època a la sala gran del Teatre Margarida Xirgo, al mateix espai que abans ocupava la discoteca Stopping. L'objectiu de l'activitat s'emmarca en els pressupostos participatius Mas 30 Cosmos i d'alguna manera es tracta de recuperar l'espírit d'aquell punt de trobada setmanal per al jovent del poble als anys 80. També us vull recordar que el 20 d'octubre, una mica més enllà, ja la propera setmana, el Teatre Margarida Xirgo acull la gala dels Premis Eines 2026 a 6:45 de la tarda. L'acte està organitzat per la Càtedra d'Emprenedoria i Innovació Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i compta amb el suport de 3 ajuntaments de la zona, que són el Vallès Oriental i dels Consells Comarcals, també del Vallès Occidental i de la Diputació de Barcelona. Els Premis Eines reconeixen projectes impulsats des de l'economia social, des del cooperativisme, l'emprenedoria amb propòsit i la innovació social. A més de donar el guardó, també es presenta el nou anuari d'emprenedoria, economia i innovació social 2026. Doncs res, ja sabeu, es farà aquí al Teatre Margarida Xirgo. Ah, i per cert, volem parlar dels equips especials del Club Bàsquet Vila de Montornès que arriben al més alt de les Especials Olímpics Tarragona 2026. Els equips C i A del Club de Bàsquet Montornesenc han aconseguit les medalles d'or i argent, respectivament, mentre que el conjunt B ha acabat en sisena posició. Les Olimpiades han aplegat més de 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual d'arreu del món. El Club Bàsquet Vila de Montornès està d'enhorabona. Els seus tres equips especials han triomfat en les proves de bàsquet dels Jocs Especials Olímpics 2026. Felicitats als nostres equips especials del Club Bàsquet Vila de Montornès. I dit tot això, doncs estem als 91.2 de la FM, ja ho sabeu, som un clàssic ja, amb més de 42 anys d'emissió. Ens trobareu també a l'app, a la TDT, a la ràdio.montornès.cat i de 1 a 3 de la matinada ens trobareu al territori nocturn. Benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Comencem, com sempre, amb una mica de música. I esteu preparats? Doncs vinga. Aquí la tenim, és Shakira, ciega, sorda i muda. Benvinguts i benvingudes a la ràdio. Aquí, justament, mudos, lo que se dice mudos, no estamos.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Bé, doncs recordeu que avui tenim dies internacionals, que no ens hem oblidat, que avui és el Dia Internacional de les Dones Rurals. Cada 15 d'octubre se celebra aquest dia amb l'objectiu de reconèixer a les dones del camp per la contribució que fan al desenvolupament rural i l'erradicació de la pobresa i la millora en la seguretat alimentària. Felicitats. També és el Dia Mundial del Rentat de Mans. No ens podem oblidar, vam patir el Covid, encara ho recordem, i és indispensable el rentat de mans continu per evitar bacteris i virus. I també és el Dia de la Resolució de Conflictes. Bé, avui 15 d'octubre és Santa Tamara, Teresa de Jesús i Sant Leonardo. Felicitats a elles i a ellos. I que tingueu un dia meravellós. Felicitats també a Luis Luque Durán, per molts anys, Aurori Camacho García, felicitats, Aurora, i a totes les persones que avui estiguin d'aniversari, que tingueu un dia meravellós. I anem ja a la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Doncs escoltem el Jordi Urios. Bon dia, Jordi.
4: Bon dia. Avui s'esperen intervals de núvols a Barcelona, amb tendència a la tarda a cel menys ennuvolat i durant el matí al litoral i al prelitoral predomini dels núvols baixos sense descartar-se alguna precipitació feble o algun ruixat aïllat a l'extrem sud del litoral. També durant les primeres hores del matí no es descarten bancs de boira a les depressions de l'interior. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes baixen al litoral i al prelitoral i sense canvis a la resta. Avui les màximes seran de 27 graus a Igualada, 26 a Manresa i Rubí, 25 a Sabadell i Vilanova i la Geltrú, 24 a Barcelona i Vic, 23 de màxima a Mataró. Les temperatures començaran a baixar a partir del dissabte i ho faran de forma més notable a partir del diumenge, ja que s'espera un canvi de temps significatiu a causa d'un talvec sobre la península, el probable aïllament d'una dana al nord peninsular i l'entrada d'una massa d'aire fred que comportarà el diumenge pluges que podrien ser molt fortes i, a més, registrar acumulats importants. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable amb predomini de la component sud. És una informació d'EMET.
3: Gràcies, Jordi. Fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Moreno. La trobareu a l'avinguda 11 de setembre, número 38, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 061, el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local, 93 572 1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Bé, anem a fer recorregut. Avui és dijous i avui s'incorpora, és la més tardona, la Maribel Rodríguez. Bravo, bienvenida, Maribel. Ara en parlem. Ella, ja sabeu que és veïna de Montornès i ens parla de temes esotèrics. És sensitiva, molt sensitiva, i per això avui ens proposa un tema molt interessant. Les quatre portes obertes. Ara ens informarà. Avui també és dijous i connectarem amb els companys de la Biblioteca de Montornès. Concretament, parlem amb el Jorge Martínez. Ens parla d'algunes activitats i també d'un tema que jo crec que és prou interessant i que potser no tenim massa informació sobre la Biblioteca Digital de Catalunya i què trobem en aquesta oferta digital. Doncs de tot això parlarem amb el Jorge Martínez. I ja una mica més endins, cap a les 11:30, ens visita el nostre company José Luis Cano i amb ell, ja sabeu, el cine a primera línia. Cine, estrenos, novedades i tot allò que té a veure amb el setè art. Aquestes són algunes de les ofertes que us portem en aquest matí de dijous 15 d'octubre.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Radio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Soc la Txell Bañó i una setmana més us acompanyo a Cada Residu Compta, aquest espai on us volem apropar al món dels residus i ajudar-vos a reciclar i a separar millor. Avui a la Teresa li faig una pregunta. Benvinguda, Teresa.
3: Hola, bon dia.
2: I et pregunto, tu com et fas el cafè a casa?
3: Doncs mira, hem recuperat aquella cafetera d'Orolei, antiga. I, bueno, per Reis, ens les van portar els Reis.
2: Que bé!
3: Sí, sí, sí, ho vam demanar, ho vam demanar als Reis, perquè
2: bé.
3: Si no...
2: És que la Teresa que té molta consciència sostenible i ha tornat al cafè molt i que genera menys residus. Jo t'haig de dir que sóc pecadora encara i vaig amb les càpsules, però bueno, algun dia ho faré.
3: Molt bé, confio en tu.
2: T'he fet aquesta pregunta perquè avui vull parlar dels residus que fem quan ens fem el cafè cada dia, eh?
3: Sí.
2: Perquè és veritat que hi ha gent que se'l va fer al bar, a la cafeteria, on sigui, però escolta, al matí a casa et fas el teu cafè, a la feina ens fem el nostre cafè també... Cada cop som més, els companys que entre tots van, ens comprem una cafetera i tal. Parlem primer dels que ho feu molt bé com vosaltres a casa vostra, que feu servir el cafè molt i, per tant, l'únic residu que generes és el marro, no?,
3: el
2: que se
3: li
2: diu.
3: El resultant.
2: El marro.
3: Bueno, sempre pots mirar, no?, de comprar també quin és el contenedor en el que va aquest cafè que compres.
2: Això sí.
3: Vale? Que és dir, vull dir que es poden aplicar uns certs criteris per poder sempre, no?, que tota la cadena de consum doncs pugui ser el més sostenible possible. Però, per tant, és això, el cafè, hem de veure també, és un producte molt arrelat al nostre consum, però també se n'ha de consumir d'una manera ordenada. Vull dir, no cal abusar, no? És un producte que és molt interessant, però no cal abusar. Si el fem amb aquestes cafeteres, que també, de totes maneres, ara pot ser aquesta Orolei o la típica per posar en l'encimera, però també ara hi ha altres que ho permeten que ho puguis torrar.
2: Exacte.
3: I que ho puguis utilitzar sense les
2: això
3: càpsules.
2: Això ja és nivell pro, eh?
3: Sí, però diguem-ne que també ho podem recuperar.
2: Aquesta potser me la demano els Reis l'any que ve. Tenen
3: aquesta
2: tot l'any
3: per
2: anar-ho pensant.
3: Bueno, hi ha les dues versions, les que també tu torrarà i aquesta sí o sí les de demanar els Reis.
2: Aquesta sí.
3: I la que d'alguna manera pots posar també el cafè molt i aquesta potser no cal arribar.
2: Jo recordo que la meva àvia feia alguna cosa amb el marro del cafè. El posava a les plantes, coses.
3: Sí,
2: ens ho recomanarien,
3: Sí. Tot depèn, diguem-ne, no, del que les quantitats que generes, però és un producte molt, molt resolutiu, molt interessant.
2: Un tipus compost.
3: Sí, de fet, com a tal, el pots utilitzar per adob a les plantes.
2: Llavors
3: hi ha una part. És interessant veure que no l'hem de llençar a l'aigüera. Vale? I per tant, és
2: allò que fas així, cloc, cloc,
3: No, a l'aigüera no. Vale? No. Nosaltres portem-lo i en aquest cas és un producte, un residu orgànic, i per tant, o bé nosaltres el podem utilitzar com a adob per a les plantes, o si no, pues, que entri en el circuit del residu orgànic i amb el tractament que li fan, doncs serà un compost a gran escala. Cal pensar que també té uns usos una mica així més, que dius, el cafè, el marro del cafè, pot ser un ambientador per la nevera. Això et sorprendrà.
2: Ostres!
3: Sí, pots tenir-lo amb un gotet.
2: Jo posava una llimona.
3: Doncs fa unes funcions.
2: Ah, molt bé.
3: El pots tenir amb un gotet destapat i fa un atrapament de males olors.
2: Ostres, tu, fantàstic.
3: I això també en un raconet de la nevera pots. Però igual que fa aquesta absorció dins de la nevera, també et pot servir quan has fet, per exemple, la preparació del peix, la ceba, l'all, aquells productes que les mans
2: queden amb aquella olor.
3: Doncs una mica de marro i una mica de fregamenta amb les mans.
2: A mi això em passa quan tallo verdures.
3: I això?
2: A part de que em queda verda.
3: Sí, és que la pell, és veritat que és molt cada persona.
2: Sí.
3: També té, o ens molesten unes olors més que altres.
2: Exacte.
3: Potser ens queda tothom, però tu aquesta
2: olor
3: de la verdura...
2: El de la verdura a mi no m'agrada.
3: A lo millor aquesta et molesta.
2: Com si fos un bàlsam,
3: exacte.
2: No?
3: Exacte. Bueno, frega una miqueta, com que
2: molt
3: té aquesta coseta granulada, llavors aquest fet granulat és el que fa que també el poguessis utilitzar com un producte de neteja, com un exfoliant per la pell. O sigui, tot allò que és el concepte de que és un granulat fa que pugui tenir aquestes funcions.
2: Doncs ja teniu moltes idees per fer amb el marro del cafè. Els que teniu cafetera, com les d'abans, que tot torna i està tornant i molt. Ara bé, un petit recordatori per a la gent que fa servir càpsules de cafè. No les llancem a la resta, les portem o bé a la deixalleria o a la botiga on les hem comprat. hi ha marques
3: sí,
2: que tenen
3: marca,
2: aquest servei,
3: correcte,
2: hi, ha, hi ha marques que tenen aquest servei, que fins i tot et donen la bossa, que llavors la pots tancar per, portar la, per anar guardant les càpsules a casa i portar-les a la botiga, i d'altres, doncs, que no, que les posem en una bosseta i això.
3: D'acord, Txell, però un petit detall.
2: Va.
3: Això és en última instància.
2: Això és en última instància.
3: El que cal és evitar la generació del residu.
2: Vinga.
3: I això, diguem-ne, el que fa és com, mira, tranquil·litza una mica els nostres neguits, però no és cert. Quan consumim càpsules, cafè amb càpsules, generem constantment un residu que després s'ha de tractar i que és contaminant i és de plàstic. Per tant, el procés de producció...
2: O d'alumini, sí.
3: El procés de producció, el procés de tractament dels residus, l'hauríem d'evitar. Per tant, sí o sí, hem de fer un canvi i això que el mercat ens ha ofert com un gran adelant, bueno, no sé, millora, doncs potser no és tanta millora.
2: El que està clar, Teresa, és que com que aquí ens escolta molta gent i hem de donar respostes a tothom, hem de poder ajudar els que prenen cafè d'una manera o d'una altra, i això és el que hem volgut fer avui. De totes maneres, prenem nota dels teus consells.
3: Molt bé, molt bé.
2: Ja sabeu que la Teresa i el Joan i la Marta, que ens acompanyen normalment aquí a cada residu compte, són uns friquis dels residus. Així que... n'aprendrem molt. Fins
3: Vinga,
2: la propera.
3: Encantada.
2: Adéu.
3: Adéu.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.